talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Man. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores, dones que entrenen, dones que també lideren. Perquè sí, costa veure-les, no perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan veu una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten els diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal també, aguanta comentaris. El seu lloc és al camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení. Llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica a veure si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fet al meu equip n'hi havia una, érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria un altre. Però sí que és veritat que bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de pues, vaya merda, això no és futbol, bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
0: Has passat per diferents equips. Què t'ha portat cada un?
1: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar allà al Nàstic, que vaig estar encantadíssima, la veritat és que vaig estar superbé. Pel segon equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta, així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant, llavors ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení, no recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení, i aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar, i allí ens vam juntar un grup de noies que després, quan vam marxar del Nàstic per diferents motius, ens vam anar al Camp Clar, del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco, i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'Icomar i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
0: Jugar a futbol també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat?
1: Doncs és renunciar, bueno, no renunciar sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis, bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit, és complicat.
0: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
1: Home, ha evolucionat exponencialment, i jo crec que encara necessiten més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu, i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
0: I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
1: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. Bueno, en la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies, doncs no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors, dins del món d'entrenadora, ara mateix em centro amb els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora, no el col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport, que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitjeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
0: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent, i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
1: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida va guanyar tot, o sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara, amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està bueno, a un altre nivell completament. Sí que és veritat doncs, que a nivell esportiu el Barça, doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, o sigui, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení està molt més valorat.
0: Això t'ha de dir que cal per arribar a aquesta igualtat de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya?
1: Al final és la inversió, i la inversió des de la base, que és el que una masia, per exemple,

0: Creus que els clubs aposten per la secció femenina?
1: N'hi ha que sí, n'hi ha que ho intenten i n'hi ha que no en volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir dos ascensos seguits, ens van xutar, aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de... Això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten. Però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs, ara vol un equip femení. Doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
0: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
0: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i sobretot la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt. Perquè al final, el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené. Un cop més esteu escoltant Swing de Comarques i avui parlaré amb el Narcís Peric. El Narcís ve d'Alella, és un músic que viu pràcticament per la música, ha publicat molts discos recentment i és un cantautor canònic de cançons de soul, blues, pop, folk. Domina molt bé totes les influències afroamericanes. Per mi, un dels millors compositors de Catalunya d'aquest gènere. Amb ell parlarem dels inicis, de l'ofici de músic i també de l'Ella City, al Maresme, on hi fan un vi excel·lent. I acabarem tocant Afecte i Comprensió, una cançó pròpia del Narcís que a mi em recorda el Sam Cooke més romàntic i amb més bon gust. Com sempre, ho trobareu al final de la conversa. Ens veiem allà.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Narcís, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Ha sigut dur el viatge fins a Solsona?
2: No, sempre és molt bonic.
1: Doncs, si et sembla, passem a la primera part d'aquesta entrevista en què parlarem dels orígens, la família i els mestres de Narcís Peric.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició personal.
1: En el recorregut als teus orígens, a les teves arrels musicals i d'afició o passió cap a l'art de la música, la primera pregunta és, el teu pare va morir fa uns anys, no? Però era un home molt actiu a l'Ella, l'home afable, com el definiu en una entrevista. La passió per la música a casa teva et ve d'ell o de la teva mare o d'algun tiet músic? O d'on ve aquesta fixació que tens finalment en aquest ofici?
2: Doncs no, la veritat és que sóc l'ovella negra, no? Perquè no ve de... La meva àvia tocava el piano, però els meus pares no... Ni tiets. Els meus pares tenien, això sí, uns quants discos de vinil que em van començar a guiar pel camí i moltes músiques que m'agrada escoltar.
1: Com quins? Quin tipus de...
2: Bueno, per exemple, música d'aquí, de Lluís Llach, o no sé, des de Lluís Llach,

0: passant per Mocedades, passant per, alguns discurs dels Beatles i, bueno, aquestes coses, música dels 60, també Maria del Mar Bonet, i tots aquells discos que jo no... que potser companys d'escola no, no en parlàvem i a casa els podia escoltar, doncs la veritat és que em van fer... Jo vaig començar, diguem, com per inspiració. Un dia, crec que quan vaig començar, vaig veure un vídeo dels Beatles i va ser una mica el... però no em venia ni de família ni...
1: El clàssic inici, no?
0: El clàssic inici.
1: Generació.
0: La revelació és...
1: I no hi havia cap, cap músic local, jo què sé, que toqués... He buscat, hi havia un tal Narciso Peric, creo, músic d'orquestra d'anys.
0: Em sona, oi? Algun...
1: Fa molts anys.
0: Músic gironí, sí. Podria ser, de fa molts anys, sí.
1: No hi havia cap músic a l'Ella o per la zona que comencés a fer els seus concerts i els xavals diguessin, hòstia, o una banda de rock, jo què sé. Com mola el que fan aquesta gent, jo també hi sé.
0: No, a l'Ella la veritat és que hi havia un parell de grups abans dels 90, diguem, quan jo vaig començar, que eren els Montserrat Figató, que és un grup mític de l'Ella que actualment jo toco amb ells, si és que es pot dir que toquem, perquè ens trobem cada... Però bueno, i hi havia els, també un grup que es deia Whisky Bar, amb Marc Ullot, que després ha tocat la bateria amb mi, però no, jo sincerament no venia de cap tradició al poble, allò que m'emmirellés amb algú.
1: Clar, perquè el teu perfil de músic és més aviat compositor, no? Perquè ets superprolífic amb obres i es nota molt que domines bastant els cànons de pop, soul, rock, blues, o jazz, les estructures, les tres cançons tenen una manera canònica,
0: sí,
1: no? Harmònicament i d'estructura.
0: Sí, però a vegades no és tant per l'estudi en si, sinó sobretot per el que he begut, no? Això, el que he escoltat, realment he escoltat molts clàssics, molts clàssics, i això doncs et fan seguir un camí, sí, no? Sí. I sí, em sento més compositor o més músic en aquest sentit, això que no passa un instrumentista. No?
1: Com... Doncs anem a parlar, si et sembla, de l'ofici. L'ofici de músic que fas, de les renúncies, alegries, èxits, fracassos, en això de la música, amb Narcís Peric.
2: Bèstia de càrrega.
1: Obrim aquesta secció per parlar exclusivament del preu que es paga segurament per dedicar-se a la música, no? Perquè evidentment es paga un preu per tot en aquesta vida, per dedicar-te a la banca o a la música. Des que vas començar a treballar com a músic, no sé a quina edat vas començar a això, tenir un sou, a començar a cobrar per tocar o a dir, vale, aquí puc fer un raconet i...
0: Cobrar per tocar va trigar una mica més, però bueno, la veritat és que si amb el primer grup que vam fer cap als 16-17 anys, bueno, de concerts en vam anar fent i potser algú rascàvem. Però quan em vaig començar a guanyar diners amb la música, doncs va ser quan a partir dels 20 i pocs, em sembla, vaig començar a donar classes de guitarra a alguns amics i després, doncs, al cap d'un temps ja vaig treballar en acadèmies i coses així de música, que és el que he fet bastant de temps.
1: I havies fet el concerts de versions o amb una banda de versions, saps, girant pels pobles, això? O no havies sigut músic d'orquestra o de...
0: Sí, he tocat en diverses formacions d'aquestes, des de la més patxanga que et puguis tirar la cara fins a grups allò força dignes amb un bon número de músics, però tampoc he fet moltes orquestres d'allò de fer tot un estiu d'aquells que fan 50 concerts a l'estiu. He anat fent amb conjunts, allò potser... Doncs depèn de cada conjunt. Però, bueno, uns 10-15 concerts solia tenir.
1: Cada estiu.
0: Sí, més o menys.
1: Què és allò que d'alguna manera creus o penses que has hagut de renunciar per ser músic, no? Perquè al final la música és un ofici que no abunda per ser... No és dels 20 oficis més ben pagats del segle XXI, per dir-ho així, no?
0: Sí.
1: I suposo que hi ha alguna cosa que, bueno, en altres circumstàncies potser hauries tingut i no tens o t'hauria agradat tenir.
0: Sí, jo penso que per exemple, i no és una cosa que l'hagi perdut, perquè mira, a mi m'han enriquit les gravacions, però realment jo molts cops ho dic, no? I la gent a vegades estalvia per pagar-se unes vacances a l'estiu i jo no n'he tingut mai, normalment no he anat enlloc, o algun cop he fet alguna sortida molt petita, però vull dir, no, jo quan he estalviat és perquè a l'estiu em gravo un disco. I això és una mica la renúncia, si se li pot dir així, però bueno, no he fet un viatge, però sí que he fet un altre viatge, no? Que és gravant els meus discos, i evidentment és una cosa que hi has de posar molt i reporta molt poc.
1: Bueno, has fet un viatge més cap endins, no? Més cap a fora.
0: Exacte, i després les hores, que és una cosa que evidentment és una cosa que no desconnectes. Aleshores, doncs, la renúncia és allò, el temps lliure aquell, que no acabes de conèixer mai, perquè no saps el que és això d'estar una tarda sense pensar-hi, sense allò, en una terrassa d'un bar prenent alguna cosa. No sé, normalment sempre tens al cap.
1: Absolutament. No desconnectes, no? Sí. Jo ho subscric totalment. És realment, a vegades penso, m'agradaria tenir una... forçar-me, obligar-me a tenir una afició o apuntar-me a un extraescolar X, jo què sé. Per, no?
0: Sí, com, sí.
1: I no hi ha manera, eh? No? Sempre estàs amb el cap allà amb les cançons.
0: Sí, jo pràcticament diria que de hobbies... Sempre dic, jo des dels 17-18 anys m'he dedicat a la música i l'única cosa que he fet és els diumenges el partit del Barça.
1: Veure el Barça.
0: O sigui, els diumenges dues hores pel Barça. La resta de la setmana jo he estat pendent de la música. Pràcticament no diria ni d'amics, ni de sons, ni...
1: Vull dir... Res, clar.
0: Sí, sempre això.
1: Aviam si t'encarreguem doncs, l'himne del club de futbol a l'Ella. Vas fer música pels Pastorets de l'Ella, això sí?
0: Eren unes músiques que vaig fer ja fa potser, et diria, uns 10 o 15 anys, que vam fer tots els Pastorets musicals, i els vam fer durant 4 o 5 anys seguits, que va ser que era una mica moguda, portar músics i tot, i llavors alguna que ens peça va sobreviure, i es fa, i segueix fent, saps?
1: Clar, és aquesta és una de les petjades de Narcís Pèric, doncs,
0: sí.
1: A la
0: cultura popular,
1: la cultura popular de l'Ella, no?
0: Sí.
1: És maco, i tant. Narcís Pèric és un compositor canònic capaç d'escriure cançons que semblen pròpies del cançoner nord-americà, com aquells compositors a l'ombra que escrivien per Aretha Franklin, Ray Charles o Elvis Presley. És polit i molt coneixedor del gènere, però tanmateix, i això és una opinió meva personal, no sé si estaràs d'acord, vocalment no excel·leixes tant com a compositor. Bueno, no excel·lim en general tots els que fem de tot.
0: Els cantautors, ja, sí, exacte, és veritat. Has de fer de tot.
1: Tots els que fem de tot no ho fem massa bé, ho fem normalet tot, no? Però en el teu cas no t'has plantejat, perquè penso que tens bastant el perfil de compositor a l'ombra, perquè realment els teus compositors és això, són... semblen clàssics, no? Tenen un punt neutre, o sigui, de que encaixa molt bé en el gènere que estàs escrivint, no? I penso que amb altres veus potser lluirien molt més. Clar, al final un intèrpret, Frank Sinatra, Ray Charles...
0: Clar, és una altra cosa, exacte. És que és una altra... t'entenc perfectament i, a més, em sento... O sigui, jo em sento totalment compositor. I després jo canto les meves cançons perquè, clar, vull que surtin a la llum, no? Però jo, per mi, és el que has dit, la meva feina a l'ombra és la més interessant per mi, saps? Mm-hmm. Més que els concerts i tot això. I després també, amb el tema vocal, clar, també són una mica els referents, també, saps? Perquè jo, doncs, per exemple, el meu gran referent en el món de la cançó és el Bob Dylan. I el Bob Dylan, doncs, segons quins discos, doncs la veu també era allò... el que ell en deia, no? El lletxisme. Li agradava que la veu fos lletxa, ho deia. I potser era una excusa, no ho sé, però bueno, realment el Bob Dylan per mi canta molt bé perquè té una força i una energia que transmet. Però sí que no vinc tant d'escoltar cantants, com has dit, com el Frank Sinatra, o, sinó més de potser d'aquesta petjada més folk, així, on potser la veu és a vegades una mica...
1: Jo trobo a vegades, em dóna la sensació que aquí a Catalunya s'ha perdut una miqueta, que ja hi era abans, i també hi era a Amèrica, i encara hi és, això, la composició per encàrreg, no? La composició a l'ombra, i definir molt bé els rols, no? I que els intèrprets faguin intèrprets i els compositors...
0: Treballar en cadena, sí. Que és el que feien doncs, als Estats Units, i que per això els hi funcionava tan bé, no? Vull dir, tu fas això, tu fas el que saps fer, tu fas el que saps fer,
1: clar.
0: Tu fas el que saps fer, i aquí... Però clar...
1: Sí, aquí anem tots cadascú.
0: És una cadena de muntatge. Bueno, però és que tampoc no hi ha...
1: No hi ha, és
0: complicat, saps? Vull dir, tampoc no hi ha una indústria molt forta com per poder tenir el luxe de fer això, no? De tenir...
1: Yeah.
0: Per gravar un disco, tenir una reglista, tenir un no sé què...
1: Parlant de l'ofici de la indústria, creus que val la pena editar discos amb discogràfiques o deixar-se diners en promocions, en videoclips, en aquest país una miqueta desdentegat a nivell de mitjans culturals, de sales, de clubs, de gestors culturals que han escoltat la meitat del repertori. Bueno,
0: doncs realment no sé si val la pena, més enllà del que et valgui a tu la pena, per disfrutar-ho. Perquè jo quan faig els meus discos els disfruto, tant mentre els faig com quan els escolto, però realment totes aquestes feines de que després també et una mica et xuclen l'energia també, perquè és aquelles coses que dius, bueno, quan tens un producte saps que l'has de mostrar, i això sempre és, bueno, dur, fins i tot et diria decepador, perquè no acabes d'arribar mai a bord. I valdrà la pena, ja et dic, no sé si val massa la pena, més enllà del que tu disfrutes. I jo m'ho prenc així. I els vídeos últimament n'he anat fent, però tots ja són amb el mòbil, i perquè tinc una amiga que li ve de gust fer-ho i que ho fem així, i mira, i ens posem i muntem i tot, però realment, bueno, vas gastant moltes energies i, bueno, sí, si no ho fas perquè t'agrada molt, el resultat no és el que has d'esperar, vaja.
1: Jo veig que una de les coses que a mi em sobte bastant és el fet de discogràfic, no? No sé si els últims discos els has editat en discogràfica o no, però referent a això que dius de tancar les cançons, anar a l'estudi, escriure-les, gravar-les, que sonin i deixar com un testimoni, llegat, no, d'allò, no? D'aquell moment. Clar, aquí hi ha el fet de que quan ho cedeixis a una discogràfica perquè faig una promo que en la major dels casos és irrisòria perquè no tenen tampoc els mitjans, sí, per fer-lo, ni sí, poden anar a 8 ràdios comercials de l'hòstia en català, sinó que n'hi ha una. Clar, jo trobo que el pecat capital dels músics és acabar signant discogràficament amb algú que no hi acaba d'apostar, no?, sinó que està en peu del cello, perquè al final això és patrimoni teu. O sigui, aquesta obra et correspondrà a tu, però al signar amb un segell, de cop la comparteixes la resta de la teva vida, no? I jo, no sé, vaig arribar a la conclusió això, que volia com a mínim que aquest llegat quedés absolutament sota el meu control en aquest aspecte
0: Bueno, a mi els temes, diguem-ne, com burocràtics, després, o per dir-ho així, ja no, mira, no hi penso gaire. Però jo sí que fins ara ho havia fet en discogràfica pel tema pràctic d'això, no? Que t'estampin el cello i que et facin la feina, doncs, de distribuir-ho i totes aquestes coses que no domines, perquè a la fi ets músic i totes aquestes coses, doncs, si les pots fer algú que... Però sí que l'últim disc ja el vaig fer així, directament mirant-m'ho tot jo per internet i editant-m'ho tot jo.
1: Clar, és el que t'anava a dir, que internet, no sé, la distribució passa a ser una cosa molt relativa, no?, amb tal com es consumeix la música avui dia. A mi em costa veure, en la funció de les discogràfiques,
0: sí,
1: quan fan aquesta feina d'estampar el cello, quan posen uns diners en una producció i tal, aquí, evidentment, aquesta és la funció típica, clar, de la discogràfica, no?
0: La promoció i, clar, això seria el seu.
1: Bé, deixem-nos de penúries i anem a parlar de la terra de Marca, de Narcís Peric, del teu territori, allà on passen les teves cançons. Evidentment estem parlant de l'Ella i el Maresme.

0: Fora de marca.
1: Has publicat, com hem dit abans, prop de 10 discos i moltes cançons, no? Però almenys jo, buscant a la teva discografia, quasi bé una desena parlen de l'ella d'una forma quasi bé directament. Jo he trobat a l'ella ets tu, a l'ella City, Ciudad sin ley, a l'ella outro, un got de vi de l'ella, terra de vi, el poble que estimo, festa major, que també la sardana del vi,
2: sí,
1: que està inspirada també en l'ella.
2: També hi ha posta de sol a Sant Mateu, que és sobre l'ella. També hi ha la font del Fonoll, que és una font que hi ha a l'ella.
1: Sant Mateu, què és?
2: Sant Mateu és la serralada, que, bueno,
1: vale,
2: el litoral, hi ha les muntanyes d'allà, doncs són la serra de Sant Mateu.
1: I la font, la font del Fonoll?
2: La font del Fonoll és una font que hi ha per allà, a dalt d'una muntanya, a l'ella. Ara no sé, però ja et dic, és que tot això de l'ella, la veritat és que és una cosa que no m'he proposat mai, jo. Però simplement ha sortit, no? Perquè quan m'ha sortit, i és el que dius, un cop, un dia, m'adono, que dic, ostres, és que realment podria fer un recopilatori només de cançons de l'ella.
1: Es podria vendre a l'oficina de turisme,
2: exacte,
1: de l'ella, no?
2: Sí, sí, perquè hi ha molt... Bueno, m'hi ha portat o ha sortit molt el tema com una cosa natural.
1: Jo tinc entès que vas viure un temps fora de l'ella, que vas anar a viure al Masnou, no?
2: Vaig emigrar.
1: Al poble del costat.
2: 2 quilòmetres més avall, sí. No, sí, també vaig estar una època al Montseny, però sí.
1: I no et veus vivint fora de l'ella? O sigui, tens claríssim que
2: bueno,
1: sempre ho has tingut clar, no? Que
2: no, no sempre ho he tingut clar, perquè dic, fa uns 5 anys o 6 vaig estar vivint al Montseny i estava molt bé. I estava molt bé, molt tranquil. A l'ella, al cap i al fi, estàs connectat, és allò que et deia, no? Com que coneixes de tothom i si no et truquen del casal perquè vagis a ajudar a fer alguna cosa, o et truquen de no sé què, o de la revista l'ella o no sé què, sempre estàs una mica connectat. I allà el Montseny estava totalment... Però després, quan vaig tornar a l'ella perquè vaig tenir l'oportunitat d'un pis, doncs la veritat és que et sents a casa i dius, mira, aquí sí, estic molt bé i pràcticament no has ni de sortir per fer... ni usar cotxe ni res.
1: Clar. I en aquest sentit, el mar, que el teniu a...
2: Sí, 2 quilòmetres.
1: No noto... O sigui, té efecte en la teva música de forma... O sigui, jo noto altres artistes que tenen molt clar la presència del mar, no?
2: Ja, no, jo no...
1: Potser en el teu cas no tant, no?
2: Em sembla que sóc més de muntanya, jo.
1: O sigui, estàs al mig, o sigui, estàs... realment, per un solsoní com jo, estàs al mar. Però jo em poso la teva pell i segur que penso que la muntanya que hi ha allà és...
2: Però és que el meu món és molt petit. El meu món és de l'ella i Masnou. I, per tant, jo sóc de muntanya. I Masnou és el barri pescador, que em dic, clar, de l'ella. No, sense faltar, però vull dir... és el poble pescador i a l'ella és el poble de muntanya.
1: Clar.
2: I tots els pobles de la Maresma, una mica és així, no? Hi ha els pobles de baix i els pobles de dalt.
1: Clar, sí, sí.
2: I tenen com una identitat, saps? Els pobles de dalt, ens agrada ser de dalt. I els de baix, els agrada ser de baix.
1: Sí, això m'ho va explicar a l'Hisenda Pineda, justament, amb Premià de dalt i de baix. O
2: sí, Premià de mar i Premià de dalt.
1: Premià de mar, sí. I a quin espai o quin racó, un cafè, un racó, un espai, no sé, el que sigui, creus que jo com a visitant de l'ella, per exemple, no observaria, no m'hi pararia a observar, i en canvi tu diries, hòstia, aquest espai està molt bé.
2: Bueno, a veure, jo diria que el centre del poble és bonic, però si però el veuràs de seguida. Aleshores, jo si t'hagués de guiar et diria fes una caminada pel barri del Rost, que és una pujada que fa una mica unes cases pujant cap a l'escola, doncs que són uns carrons estrets i el barri del Rost és un lloc per mi bonic i inspirador també.
1: Hi ha algun garit, algun cafè, algun racó d'aquests de nit o de dies igual? Però on passen coses, on...
2: Bé, no sé, el lloc de tota la vida de l'ella és el casal, com et deia, el casal de l'ella per estar allà, però...
1: Aquest és l'espai que on hi ha més nostàlgia, no?, en el casal, o sigui, realment és l'equipament, per dir-ho així, que fa molts anys que hi és i que té una junta i té un...
2: I que ha estat molt vinculat a totes les coses del poble, perquè ha creat les festes de la Verema, ho va muntar el casal fa uns 40 anys... doncs han fet les festes de Carnestoltes, la cavalcada de Reis també la muntaven al casal.
1: I hi ha relleu amb la... O sigui, organitza concerts, té una activitat social o això està decaient, poder?
2: Bueno, ho segueixen fent. Jo he estat fins fa molt poc a la Junta del Casal i ara ja no hi soc, però ho segueixen fent. El que passa que realment les coses canvien, no? I, bueno, no vull dir que en el passat fos millor, perquè també me'n recordo fa com 20 o 30 anys que estàvem a la Junta i muntàvem concerts, i a vegades tampoc no venia ningú. I sí, es va fent una mica el de sempre, però, bueno, sempre és diferent.
1: Clar, jo penso que aquests llocs en els que estan inspirats swing de comarques, el terme o la paraula que donen nom a aquest programa, està claríssimament inspirat en tots aquests equipaments que es van fer durant el noucentisme o
2: Ateneus i tot això.
1: Ateneus i casals, no? I és una cosa que no es pot... Bueno, almenys hi ha poblacions que les han perdudes perquè potser després de la Guerra Civil aquells eren més d'esquerres, allò ho van tancar, no sé què que sigui, no? Però encara que sigui un patrimoni una miqueta rònic, una miqueta sí, que li costa tirar endavant, realment és un gran patrimoni,
2: vull dir que... Immaterial, sí.
1: Que els que pensem que la història cíclica i que tornaran els temps d'abans, tant de bo us agafi amb el casal en marxa i perquè jo crec que aquestes coses han de tornar tard o d'hora, perquè al final és un espai social, popular, no?
2: Sí.
1: I té tot el sentit del món que existeixi ara i d'aquí 100 anys.
2: Clar, i fas comunitat. La veritat és que fas molta comunitat al poble i si l'Ella va créixer molt als 90, però també ha anat creixent últimament i s'ha convertit en una mica això, no? en un poble dormitori. Llavors a vegades sembla que sigui com un hotel que la gent hi va allà i després... I en canvi, doncs, quan hi ha festes al poble o el casal munta activitats, doncs una mica la gent es reuneix i la gent es coneix i fa que tinguis una vida, bueno, això... en comunitat, no? Una mica més agradable, la veritat.
1: Genial, Narcís. Doncs passarem a fer la cançó a l'estudi, no? Jo em posaré el piano,
2: molt
1: si
2: bé.
1: Em permets.
2: Home, serà un luxe per mi.
1: I tu, guitarra i veu, tocarem que... Jo et vaig proposar fer Afecte i Comprensió, que és una cançó a l'estil Sam Cooke.
2: Ah, sí?
1: Bueno, té un punt així de soul. M'agrada molt l'harmonia de la cançó, de fet, i m'agrada molt la producció també, que hi ha una caixa allà una miqueta trapera, bueno, aquella sí. De la 808, sí. Una caixa...
2: Sí. No sé quina, però era una bateria electrònica que vaig fer-hi.
1: Sí,
2: l'única que he fet, que diríem...
1: Doncs encaixa perfectament. Em va agradar molt la combinació, entre la caixa aquesta que crec que és més de la 808, que és una màquina dels anys 80 amb la que es va començar a fer el hip-hop.
2: Ja, sí,
1: tot això.
2: No et sabria dir.
1: I una cosa més orgànica, més tocada, no? Doncs bé, moltes gràcies, Narcís, pel teu temps. Anem a fer l'actuació a l'estudi conjunta. Esteu escoltant gràcies. Swing de Comarques i qui us parla és Eduard Gené, que ara mateix anirem al piano i a la guitarra i a la veu per fer una peça d'aquest compositor de l'Ella, Narcís Peric, que ens ha visitat avui. Escoltin la seva música, escoltin Swing de Comarques i gaudeixin de la música. Fins aviat.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené. Podem

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fascitis plantar l'estiu.
2: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim al peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Fisio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyi les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge o el nostre doctor o anar directament a les instal·lacions del CAP.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Aerotèrmia, energia renovable que s'obté de l'energia tèrmica de l'aire mitjançant l'ús d'una bomba de calor.
2: Ei, no pateixis que no em posaré a cantar, eh? Quan arriben l'hivern i el fred, és moment d'engegar la calefacció. Però atenció, perquè el Paraules Habitables ho volem fer respectant el medi ambient. Segur que a la bústia, la física o la del correu electrònic, t'ha arribat algun fullet amb una oferta per instal·lar aerotèrmia a casa teva. Una o mil. Bé, doncs, avui ens hem proposat entendre què és això, quines opcions hi ha i, sobretot, com n'hem de dir en propietat. I qui ho controla, el Termcat, és la Marta Sabater.
3: Comencem al principi, a veure què és això de l'aerotèrmia, o si fem servir el nom més complet, que aerotèrmia també és correcta, però la denominació més completa és energia aerotèrmica. És un tipus d'energia que el que fa és obtenir l'energia tèrmica de l'aire ambient per utilitzar-la en sistemes de calefacció i aigua calenta. Llavors, per què ara això ha arribat i ens sentim a parlar tant? Fins ara, en la majoria d'edificis, a casa nostra segurament, per tenir calefacció, per tenir aigua calenta, tenim una caldera de gas natural. El gas natural és un combustible fòssil. I d'acord amb les normatives europees, i per mirar de mitigar aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar eliminant progressivament les calderes de gas natural d'aquí a l'any 2035, que sembla que no, i ho tindrem aquí no res. Llavors, l'aerotèrmia és una de les principals alternatives a aquestes calderes de gas. L'aerotèrmia i els aparells que fem servir per fer aquesta aerotèrmia, que són les bombes de calor. Aquestes bombes de calor, clar, utilitzen un element, l'aire, que tenim a tot arreu, i a més són més eficients des del punt de vista energètic que els sistemes convencionals. Per això, les bombes de calor són la bomba en el sentit energètic i en el sentit de fer aquest canvi.
2: Després tornarem a aquestes bombes bomba. De moment, Marta, seguim amb les maneres d'obtenir calor. Hi ha l'aerotèrmia i també la geotèrmia.
3: Sí, l'aerotèrmic, aquest aero ens remetia aire, l'energia geotèrmica, amb aquest formant geo, que trobem en paraules com geografia, geologia, geofísica, doncs ens remet a la Terra, a l'escalfor de la Terra. En aquest cas, utilitzem l'energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra, també per usos tèrmics, per calefacció, per aigua calenta, i ho podem fer o bé utilitzant les manifestacions exteriors d'aquesta energia geotèrmica, geysers, també a través de les fonts termals, o ho podem fer també anant a buscar a l'interior de la Terra aquesta energia, introduint un líquid i després extraient aquest líquid, i d'aquesta manera recupera aquesta energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra. I encara hi hauria com un tercer terme relacionat, la hidrotèrmia, aquest formant hidro, en aquest cas sabem perfectament que fa referència a l'aigua, i també es pot utilitzar l'energia tèrmica de l'aigua del mar i d'aquífers.
2: Ja sabem com ho hem d'escriure. A-E-R-O-T-E amb accent obert, R-M-I-A. Però com n'hem de dir correctament, Marta? Aerotèrmia o aerotèrmia?
3: En el nostre parlar, que seria el català central, oriental, fem aquestes reduccions vocàliques normalment, però quan tenim formants cultes, igual que quan tenim paraules que ens venen d'altres llengües, és normal que no fem aquestes reduccions vocàliques. I llavors que diem aerotèrmia, i geotèrmia, i hidrotèrmia, amb bo.
2: Totes elles energies superbones, superverdes i superdesitjables. N'hauríem de dir potser superenergies.
3: Normalment parlem d'energies renovables. Són energies que s'obtenen d'una font d'energia que a escala temporal humana no s'exhaureixen, com pot ser la radiació del sol, o es poden regenerar, com podria ser la biomassa. Aquestes energies, efectivament, eviten les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals causants de l'escalfament global, i per això la importància de tirar cap aquí.
2: I d'energies renovables per escalfar casa nostra n'hi ha unes quantes, oi?
3: Sí. D'energies renovables n'hi ha de molts tipus. Algunes molt conegudes i ja més implantades, com pot ser l'energia solar, l'energia de la biomassa, també tenim l'energia eòlica. que ja trobem molt implantada al territori. Llavors, distingim entre l'energia eòlica terrestre i l'energia eòlica marina, que ara se'n comença a parlar. També aquestes energies de què hem parlat fins ara, l'aerotèrmia, la geotèrmia. I després, també, una energia que a vegades no pensem, perquè històricament ja la coneixem de fa molt temps, però és l'energia hidroelèctrica. L'aprofitament de la força de l'aigua per generar energia elèctrica també és una energia renovable. I després altres energies més incipients, com són totes les energies del mar. És a dir, l'ús de la força del mar també com a energia renovable. Aquí tindríem l'energia de les marees, que també en diem energia mareomotriu, l'energia dels corrents marins, l'energia de les ones o energia undimotriu. Des del punt de vista de la formació, ja veus que a vegades combinem una denominació més descriptiva, energia de les ones, amb una altra més sintètica, que utilitza aquests formants d'origen culte, com seria doncs, energia undimotriu, que ens parla doncs, del moviment de les ones.
4: Has mencionat l'energia solar, que potser va ser la primera energia no contaminant que vam conèixer i és la que ens resulta més familiar. Però ara el que se sent més és el terme energia solar tèrmica. Això per què?
3: L'energia solar pot ser energia solar fotovoltaica o energia solar tèrmica. Què passa? Que l'energia solar fotovoltaica és la més habitual. Quan parlem de l'autoconsum, doncs estem parlant d'energia solar fotovoltaica. I per això, de vegades, quan parlem de l'energia solar, pensem només en l'energia solar fotovoltaica, però en realitat l'energia solar també inclou la tèrmica. En l'energia solar tèrmica, a diferència de la fotovoltaica, en què fem una conversió i transformem la radiació solar a través de les plaques fotovoltaiques en energia elèctrica, aquí directament utilitzem l'energia tèrmica de la radiació solar per usos tèrmics, generalment, també per calefacció i aigua calenta. I ara que estem això en ple hivern i estem parlant de com alimentar aquests sistemes, doncs és normal que tinguin molta importància tots aquests usos tèrmics.
4: Marta, i tot plegat necessita aquella bomba, que és la bomba que fa funcionar l'aerotèrmia i altres i que ens havia quedat pendent. Explica'ns les instruccions, si us plau.
3: Sistemes són les bombes de calor. En el cas de l'aerotèrmia hi ha diversos tipus de bombes de calor, les bombes de calor aire-aire o bomba de calor aire-aigua. En el cas de les aire-aigua utilitzem l'energia tèrmica de l'aire ambient, la transferim a un circuit d'aigua i aquest circuit d'aigua doncs, alimenta doncs, un terra radiant o radiadors o fins i tot ventiloconvectors, que són el que a vegades es coneix com a fancoll. En canvi, les bombes de calor aire-aire utilitzen l'energia tèrmica d'un espai exterior i la transfereixen a un espai interior. Llavors, ens serveixen com a calefacció. I també hi ha, en aquest cas, de les bombes de calor aire-aire, també hi ha bombes de calor reversibles, en què l'energia tèrmica d'un espai interior la portem cap a fora i, per tant, ens serveixen per refredar també. Són sistemes de climatització tant per calefacció com per refrigeració.
4: Vaja, que serveixen per tot. Realment, com deies, són la bomba. Un altre concepte que he localitzat a la pàgina web del Termcat són les xarxes de calor. Coneixem la xarxa més, que és on escoltes aquest podcast, però les de calor, què són?
3: Les xarxes de calor les podem entendre com un sistema de calefacció i de producció d'aigua calenta sanitària a l'engròs, perquè el que fan és a partir d'una central de producció tèrmica que pot funcionar, per exemple, amb biomassa, abastir tot un grup d'edificis o tot un barri. En anglès parlen de district heating, i llavors en català hem utilitzat la forma calefacció de districte, que no ens acaba d'agradar. És preferible la forma xarxa de calor, perquè no només inclou la calefacció, sinó també els sistemes de producció d'aigua calenta sanitària. I en tot cas, si volem utilitzar una forma similar a l'anglès, seria millor parlar de calefacció de barri, perquè en català no acostumem a parlar de districtes, que tindria un sentit més administratiu, sinó que acostumem a parlar de barris.
4: I després també tenim els biocombustibles.
3: Els biocombustibles són combustibles no fòssils i, per tant, renovables, que produïm a partir de biomassa, és a dir, de matèria orgànica, ja sigui d'origen vegetal o animal. I n'hi ha molts tipus de biocombustibles. Hi ha biocombustibles líquids, com poden ser el biodièsel i el bioetanol, hi ha biocombustibles gasosos, com el biogàs, i hi ha biocombustibles també sòlids. La llenya seria un biocombustible. I també els pellets, que últimament ens sentim a parlar. Pellet és un nom que hem adaptat de l'anglès al català des del punt de vista gràfic. En anglès s'escriu P-E-L-L-E-T i en català ho hem adaptat amb L geminada i amb E oberta. Aquest terme anglès té molts usos en anglès, té molts significats, tant en llengua general com en l'àmbit especialitzat, i un d'aquests usos especialitzats ja s'havia incorporat fa anys al català en l'àmbit de la geologia. I ara, a més, hem incorporat també aquest sentit en l'àmbit de l'energia. I una curiositat sobre aquest terme, lingüística, és que pellet té el mateix origen, des del punt de vista etimològic, que una altra paraula molt habitual en català, de la llengua comuna, que és pilota. És a dir, pilota i pellet tenen el mateix origen en el mateix mot llatí, però tots dos han fet camins totalment diferents i tenen significats força diferents.
4: P, E amb accent obert, L geminada, E, T... Marta, per què ho hem acabat escrivint així?
3: Normalment es té en compte l'etimologia, és a dir, la llengua de partida. I en aquest cas, sovint aquestes dobles L's en anglès s'acaben traslladant a una L geminada en català.
4: Doncs amb punt volat inclòs, ja ho tenim tot a punt per fer el que cal, que és la transició energètica.
3: La transició energètica és el canvi progressiu cap a un nou model energètic que es basi en la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic, en la millora de l'eficiència energètica i que abandoni progressivament l'energia provinent de combustibles fòssils i passi cap a aquestes energies que hem estat parlant, les energies renovables. En l'àmbit català, l'objectiu de la transició energètica, un dels objectius principals, és aconseguir la neutralitat de carboni d'aquí a l'any 2050. És a dir, l'objectiu és que l'any 2050 les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixin no superin la capacitat que tenen els embornals de carboni d'absorbir aquestes emissions.
5: Atenció, paraula desconeguda. Atenció, paraula desconeguda.
4: Embornal de carboni?
3: Els embornals de carboni són els arbres, la vegetació, el sol, és tot allò que permet absorbir aquestes emissions de diòxid de carboni. Llavors, si emetem molt de diòxid de carboni, doncs no tenen prou capacitat els embornals de carboni per absorbir aquestes emissions. Llavors, podem emetre aquest diòxid de carboni i altres gasos d'efectes hivernacle fins a un punt.

0: Què passaria si desapareixés la Lluna? Si no hi hagués Lluna, les nits serien completament fosques i les estrelles serien molt més visibles al cel nocturn. Atès a que la llum de la Lluna no les taparia. També desapareixerien els eclipsis, és a dir, els astrònoms podrien observar amb molta més claredat tot l'univers. Un altre efecte molt més important seria la desaparició de les marees provocades per la gravetat de la Lluna. El nostre satèl·lit provoca oscil·lacions a nivell del mar en cicles que duren aproximadament mig dia. Si desaparegués la Lluna, només quedarien les marees provocades pel Sol, molt més febles. Sense les marees lunars, els corrents marins, claus per la vida als oceans, s'afeblirien i les aigües tendirien a estancar-se. L'aigua dels oceans es redistribuiria i augmentaria el nivell del mar a la costa i al voltant dels pols. Això vol dir que també canviaria el clima. El moviment de la Lluna al voltant de la Terra estabilitza l'eix de rotació del nostre planeta i manté la seva inclinació en uns 23 graus respecte al pla de la seva òrbita. Aquesta lleugera inclinació és la responsable de que hi hagi les estacions. Tota la vida a la Terra es veuria afectada si no hi hagués Lluna. A més, d'haver d'adaptar-se a la foscor total de la nit, es produiria una alteració dels ritmes biològics de totes les espècies animals i vegetals. Les espècies haurien d'adaptar-se a climes molt més extrems amb grans canvis de temperatura. En el pitjor dels casos, la vida resultaria impossible a la majoria de les zones del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comença un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès us parla Pere Païssa. Avui començarem escoltant les sardanes que es diuen Els peus de la Moreneta d'Ignasi Castelltort i després Cati Gentil, sardana de Ramon Oliver.

Avui hem començat escoltant les sardanes als peus de la Moreneta d'Ignasi Castelltort i Cati Gentil de Ramon Oliver. Bé, i ara escoltem de Fèlix Martínez i Comín la sardana Gratitud i després de Manuel Pedregosa la sardana que porta per nom Pubillatge.

Hem pogut escoltar les sardanes Gratitud, de Fèlix Martínez i Comín, i Pubillatge, sardana de Manuel Pedregrossa. Bé, i ara continuem amb una sardana de Joan Montaner que es diu

Acabem d'escoltar de Joan Montaner, dansaires i igualadins, i després de Josep Maria Oriol, aires d'Igualada. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més. La primera és de Ramon Noguera i es diu Pobrets i Alegrets. I després d'Enric Vilà, la sardana que es diu Benvinguda.

Han pogut escoltar vostès les sardanes Pobrets i Alegrets de Ramon Roguera, una sardana cantada, i després, encara que sigui bastant malament i bastant fluixet, perquè és una gravació molt, molt antiga, la sardana, que és molt alegre, Benvinguda, d'Enric Vilà. Bé, i ara, fins a arribar a dos quarts en punt, escoltarem uns quants balls vuitcentistes. Es tracta, per això, d'un disc fet l'any 1969, o sigui que té molts anys i pot ser que la seva audició no sigui del tot perfecta. Són bailes ochocentistes, o sigui, balls vuitcentistes, amb una orquestra típica de festa major i la Copla Barcelona.

Hem pogut escoltar una estoneta i amb dos balls vuitcentistes, això sí, amb unes certes deficiències, ja que es tracta d'un disc de l'any 1969. Bé, i ara continuarem amb sardanes i escoltarem Música per a tu, del jove compositor Joan Jordi Beumala, i després El pati dels tarongers, de Pepita Llunyell, a les dues amb la Cobla Mediterrània.

La Cobla Mediterrània de Barcelona ens ha ofert Música per a tu, de Joan Jordi Beumala, i després de la compositora Pepita Llunyell, El pati dels tarongers. A continuació, la Cobla Mediterrània ens interpreta A trenc d'alba, una sardana de Joan Lluís Moraleda. I després escoltarem a la Cobla Sabadell amb una excel·lent sardana de concert d'Agustí Borgunyó que es diu El barri de Sant Ponç.

Acabem d'escoltar la Copla Mediterrània, que ens ha ofert a Trenc d'Alba, de Joan Lluís Moraleda, i després de la Copla Sabadell, al barri de Sant Ponç, d'Agustí Borgunyó. Bé, i continuarem amb la Copla Sabadell, ara amb una sardana de Manuel Saderra i Puigferrer, que es diu Lita.

La Cobla Sabadell ens acaba d'oferir la sardana Lita de Manuel Sederra i Puigferrer. Bé, i per avui escoltarem la darrera sardana. Es diu Abraçada i és del mestre Conrad Saló. Bé, i d'aquesta manera jo també, amb una forta abraçada, em despedeixo de tots vostès fins demà. Demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles, obliga a habilitar pas alternatiu. També un altre accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació amb retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Sant Cugat, també deixa un carril tallat sentit Girona, i també l'incendi d'un vehicle a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, deixa només un carril obert. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans de 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella, i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, les 2.100 corresponen als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El CEM va atendre 109 persones per incidents relacionats per l'eclipsi, 37 per afeccions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou i un cop més, la rutina setmanal a les ones de Ràdio Molins de Rei em permet, amb gran joia per part meva, posar-me en contacte amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta nostrada emissora per passar una estoneta amb música no pas massa actual i que avui dedicarem a escoltar cançons interpretades per Josefa Flores González, artísticament coneguda com Marisol i, anys més tard, com Pepa Flores. Una persona nascuda a Màlaga el 4 de febrer de 1948 en el número 10 del carrer Refino, filla mitjana de Juan Flores i María González, pertanyent a una família molt humil i que, pel que es veu, ja des de molt petita destacava per la seva gran afició al cant i al ball flamenc. L'any 1959, la noieta, amb 11 anys, va participar en una exhibició de cors i danses de Màlaga, retransmesa per Televisió Espanyola. Exhibició aquesta, que, més per on, va ser vista pel productor i representant Manuel Goyanes, que, veient en ella tot un filó a explotar, la va contractar en exclusiva i fins i tot se la va endur a viure a casa seva, mentre que la seva mare era allotjada en una pensió. I deixant per més endavant altres aspectes de la vida de la nostra protagonista d'avui, comencem, musicalment parlant, aquest espai amb una de les cançons de la banda sonora de la primera de les seves pel·lícules, la titulada Un rayo de luz, un film de l'any 1960 dirigit per Luis Lucía, en el que van intervenir també Anselmo Duarte, María Mahor, Julio San Juan i María Isbert en els papers principals, i que va fer-se amb el Premi Inter del Festival de Cinema de Venècia. La cançó de què us parlo és la titulada Corre, corre, caballito, que sona ja.

L'èxit de Marisol va ser espectacular. Sense anar més lluny, el 1960, amb només 12 anys, va rebre el premi a la millor actriu infantil en la Mostra de Venècia per a la seva interpretació en la pel·lícula Un rayo de luz, a la que tot just m'he referit fa una estoneta. El 1961 va participar a The Ed Sullivan Show de la televisió nord-americana i el 1965 es va filmar la pel·lícula Cabriola. Abans, concretament el 1961, la noia havia fet la pel·lícula Ha llegado un ángel, dirigida per Luis Lucía Mingarro. D'aquest film us proposo gaudir a continuació del tema Estando contigo, una cançó del conegut compositor Augusto Alguero i que, com sens dubte recordareu, va ser la que l'any 1961 Televisió Espanyola va presentar

Des de la seva primera pel·lícula, Marisol es va fer molt famosa. Va ser considerada una nena prodigi del franquisme i va aparèixer en molts films especialment dedicats al públic infantil fins al 1969. Un d'aquests films és el titulat Tòmbola, que no sé pas per quina raó es veu que a Hispanoamèrica es va titular Los Enredos de Marisol. I dit això, no crec que sigui necessari que us anunciï que la pròxima peça musical d'aquest espai és justament la titulada Tòmbola, obra de l'abans esmentat Augusto Algueró amb lletra d'Antonio Guijarro.

En la seva primera etapa, Marisol fa un cinema considerat oficial del règim, obra de l'abans esmentat Goyanes, i amb la difusió de consignes morals de manera reiterada en un gran nombre de pel·lícules. Una forma de cinema pel qual Flores més tard va mostrar el seu malestar i disgust. Una d'aquestes pel·lícules és la que l'any 1964 va rodar a les ordres de George Sherman amb el títol de La nueva Cenicienta, una comèdia musical en la que Marisol estava acompanyada pel ballarí Antonio i Robert Conrad. D'aquest film us proposo escoltar la cançó Me conformo, que, com a dada addicional, la noia va interpretar el programa de la nit de cap d'any de Televisió Espanyola del 1965.

fer especial esment el fet que Marisol era explotada de tal manera que als 15 anys, després d'haver estat víctima d'una úlcera i farta d'estar sempre exposada al públic, va voler retirar-se de l'espectacle. Però sempre va estar sota l'absolut i ferm control del seu representant, fins al punt de rebre repetides vexacions, perquè Goyanes no volia renunciar a la seva estrella més preuada, que va seguir explotada pel productor fins al punt de casar-se, als 19 anys, amb el seu fill Carlos. Seguidament, de la pel·lícula Búsquenme a esa chica, de l'any 1964, en què la nostra protagonista va actuar amb el duo dinàmico Isabel Garcés, José Bódalo i Fernando Guillén, entre d'altres, us proposo escoltar el tema Typical Spanish, també obra del compositor Augusto Alqueró, amb lletra d'Antonio Guijarro.

De ben segur que coneixeu una de les cançons que va compondre Federico García Lorca a partir de diverses tonades infantils castellanes, titulada La Tarara, que ens parla d'una dona boja que es passejava pels camps ballant. I, de fet, la mateixa paraula tarara significa de poc judici. Bé, tota aquesta explicació ve a tomb pel fet que la protagonista del nostre espai d'avui interpretava aquesta cançó en la pel·lícula que, amb el títol de Les quatre bodes de Marisol, va protagonitzar amb el cantant francès Jean-Claude Pascal i els actors espanyols Emilio Gutiérrez Cava, Daniel Martín i Isabel Garcés, entre d'altres. Oi que us ve de gust recordar-la?

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Malgrat la penosa situació amb el seu representant, la transcendència mediàtica de Marisol va ser impressionant en tots els nivells. Cinema, cançó, fotografia... Marisol apareixia a tot arreu i la seva representació s'estenia a escala internacional, ja que les seves pel·lícules van veure's a tot el món i, de fet, va esdevenir en aquella època una veritable ambaixadora d'Espanya, perquè la seva presència despertava furor a qualsevol país que visitava. Ara us proposo escoltar un tema que, pel que em consta, tot i que puc estar equivocat, no forma part de la banda musical de cap de les seves pel·lícules. El Cochecito. Un tema, obra del grup Los Brincos, que la noia va enregistrar l'any 1965 i que, com en el cas de Me Conformo, que hem escoltat fa uns minuts, va interpretar en el programa de la nit de cap d'any del 1967 de Televisió Espanyola.

Marisol, dins de l'estat espanyol, va esdevenir una icona cultural innegable i, a nivell oficialista del règim, cal destacar que la seva fama arribava fins al punt que, fins i tot, les netes de Franco requerien la seva presència els diumenges a la tarda al Palau del Pardo per prendre xocolata i, òbviament, per sentir-la cantar. Potser, entre d'altres, la cançó Corazón Contento, obra de l'argentí Palito Ortega, que la nostra protagonista interpretava a la pel·lícula El taxi de los conflictos de l'any 1969.

A mitjan dels anys 70, Marisol va trencar la relació amb el seu primer marit, Carlos Goyanes, cosa que va significar un canvi radical en la seva vida d'artista, que deixà de ser Marisol per esdevenir simplement Pepa Flores. Ara podem escoltar-la interpretant un tema del barceloní, fill de pare mallorquí i mare catalana, Juan Erasmo Mochi, titulat Mami Panchita, que la nostra protagonista d'avui va enregistrar l'any 1970 i va interpretar en el programa especial de la nit de Cap d'Any del 1971.

Després del trencament amb Carlos Goyanes, Marisol va continuar fent cinema i gravant discos, però alhora va conèixer el ballarí Antonio Gades, futura parella seva. Paral·lelament a la relació, Flores va fer un gir ideològic a l'esquerra i va fer-se militant del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya, escissió del PCE. I seguidament us proposo escoltar la cançó que figurava com a cara B del disc que Marisol va enregistrar l'any 1970 amb la peça que acaba de sonar, Mami Panchita, titulat Aquel Verano. Un tema, obra de l'antic membre de Los Brincos, Juan Pardo, que, per si és del vostre interès, a més d'interpretar les seves pròpies cançons, va compondre també per altres cantants, com ara Los Pecos, Rocío Jurado, Luz Casal, Camilo Sestro, Andrés Navarro, Chiquetete, Manolo Galván, Maciel o Juan Camacho, entre d'altres.

Quan amb prou feines havia passat un any de la mort de Francisco Franco, el setembre de 1976, Marisol aparegué nua a la portada de la revista Interviu, cosa que va causar commoció en una societat que havia tingut sempre una visió idealitzada de la noia. De fet, pel que he llegit, el fotògraf César Lucas, un dels que més la va fotografiar, va ser acusat d'atemptat moral i d'escàndol públic. I el fiscal va demanar una condemna de 10 anys d'inhabilitació, per bé que va quedar-ne absolt i la fotografia es va convertir en una icona. Ara la podem escoltar interpretant la versió que l'any 1976 va enregistrar d'un dels poemes de Rafael Alberti, el titulat Háblame del mar, marinero, musicat pel compositor Manuel Alejandro.

Als anys 80 va continuar la carrera cinematogràfica de la nostra protagonista, ja no com a Marisol, sinó com a Pepa Flores, amb Bodas de Sangre i Carmen, sota la direcció de Carlos Saura i amb la participació en la sèrie de televisió Mariana Pineda, on va demostrar la seva vàlua com a actriu. I el 1985 va fer la seva darrera pel·lícula, titulada Caso Cerrado, dirigida per Juan Caño Arecha. Ara la podem escoltar en l'enregistrament que l'any 1973 va fer d'una versió en espanyol del tema Rain, Rain, Rain, publicat originalment en anglès el mateix any pel cantant i productor musical alemany Simon Butterfly. La cançó, en espanyol, es va titular Ven,

Després de separar-se de Carlos Goyanes, Marisol va marxar a Barcelona, on es va enamorar de Joan Manuel Serrat, però la relació no va fructificar. I posteriorment es va casar a Cuba amb l'abans esmentat ballarí Antonio Gades, amb qui va tenir tres filles, Maria, Tamara i Cèlia. Si bé el matrimoni va fer aigües i el 1985 la parella es va separar, i dos anys després Pepa Flores conegué l'italià Massimo Stecchini, el seu actual marit, i un cop decidit, per pròpia voluntat, abandonar definitivament el món de l'espectacle, va dir adéu a la vida pública. Va tornar a Màlaga, on va començar a viure amb la seva parella italiana, amb la voluntat de recuperar l'anonimat. I ja per cloure el programa d'avui, que millor que fer-ho amb una de les cançons del seu admirat Joan Manuel Serrat, la titulada Tu nombre me sabe a hierba, enregistrada l'any 1969 amb la que m'acomiado, sense desaprofitar la benentesa per convocar-vos per al proper programa a les zones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb les modistes. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: immortalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claquem, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena de la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no teníem encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, aquesta, sí. Eh? El que passa és que, ja et dic, aquí ja comença la festa major.
0: Ah, clar. Bueno,
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo. Quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: escoltem ja àudios enviat... ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, sí, em sembla bé, sí? Així ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu, que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: gazpacho,
0: Maria.
2: 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i, igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també sobra, doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, eh? Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però, bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo, o jo vaig dir ahir ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar. Què més? A veure,
1: 696-164-665. D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Cuina per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per Vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomàquet o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui et ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per Vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.
0: Comencem amb la primera connexió des de

0: elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lameles és l'alcalde de Lloret.
1: A partir d'ara, Lloret de Mar ens apassionarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
0: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
2: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que es remunten al 2 d'agost a un quart de 5 de la tarda, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
2: Mor ofegat un home de 78 anys mentre es banyava a la platja gran de Palamós.
0: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
2: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
0: Bon cap de setmana.
2: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
3: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
4: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco, vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
3: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
2: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
3: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
2: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera, doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
3: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
2: Tina Forès, des de Cugat Mèdia.

0: moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
2: Doncs no, no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes dues setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
2: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
2: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
2: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
2: A tu, Núria, igualment.
0: Abraçada.
2: Adéu.
0: Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estat de trens. Com ho tenim, el tema?
3: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona, de Renfe, va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
3: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Para, que es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
3: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava sí. I continua, el Cos del Bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portants de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portants de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
3: Apunteu-se a la fonts de la Bufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
3: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa, eh?
0: És aigua miraculosa.
3: És aigua miraculosa.
0: Beneïda i tal.
3: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a 20 d'hora, a les 7 de matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Bufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 de matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no? A fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
3: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Sona Nou de l'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, eh? Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mart. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
3: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat.
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això són una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir.
1: I
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren, tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno, i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem cap llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo en un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es pugui escapar si no té un adequat manteniment del que és el circuit d'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire i ve de desgast, que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindrà un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, Normalment la gent va sí. a l'últim moment.
0: Que sí?
2: Ens trobem això, que arriba la gent que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el recanvi, i triga. Portar-lo, si hi ha una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no
0: perquè...
2: No l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Ja ho faré quan vingui i marxen. I clar, això per provocar un accident.
0: Perquè clar, a vegades ens... Clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: El de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... I ja. Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar a mirar-lo.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, diu, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari... Sí. De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcte, correcte. Ara tot va servir per ordenador, mirar la varia que tot, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua, dic pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, els triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor, hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar pues, situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: Sí, és el que diem. Mirar a buscar un lloc que el cotxe no faci nostre i marcar-lo bé que el que venen no tingui perill i de tindre un accident. I de vegades busca una ombra o alguna cosa que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Trobes assins... Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe s'ha de parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no no fem nosa.
0: I en un embús? Ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi. És complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parada pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parada. Dos, tres duretes de conduir, parar, fer un cafè, tirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada, aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però primer que agafen cansanci, que et podes fer un cabell, que podes tenir un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar, fer un cafè, tirar peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com molt, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
2: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, eh? Nosaltres ens dediquem només a la mercancia. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segurament tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
2: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums. Vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, eh? Per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem. Cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns. Hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
2: Bueno, no... El cotxe de lloguer és una altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, eh? Per això, el cotxe que el tenen de renta i miraner, que el fan portar a la consciència. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
2: I assistència.
0: L'assistència.
2: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important, eh?
1: Doncs... Sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-nos 4 consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser...
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes, acarretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys?
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat. Però s'ha escopat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí. Però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai,
4: ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat, millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: L'aposta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic a lo millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: Poc a poc.
4: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc. Però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat dins la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
0: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
0: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més és una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comença, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
5: Clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta evidentment a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festes, més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com... ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no? Pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant pel que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algun l'art amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
7: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
7: Poques, eh?
6: Sí,
7: doncs
6: perquè...
7: Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos que... ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo què sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient, en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
7: Clar.
6: I bàsicament consisteixen en això.
7: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, no, totalment, vull dir, és que si no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
7: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
7: Sí, no, Google Maps em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir, exactament, a veure, doncs, sobretot...
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bon Preu, diria que és.
7: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. A la plaça en si és petita, però els carrers al voltant són amples i això ens permet doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
7: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment per els que vulguin buscar de fora és el carrer de Bisbe Català, diria.
7: Sí,
6: perquè, clar,
7: sí.
6: Els de Quirenys el coneixen diferent.
7: Sí, Quirenys és el carrer de la Perera, però oficialment té aquest nom.
6: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
7: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
7: sí,
6: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
7: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobre tot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera, sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any realment la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no? Perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi i després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no? En comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no? Per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
8: Clar.
6: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot perquè amb seguretat és més segur.
7: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent, surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Doncs tindrem avui aquesta cerca viva nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
7: Això també és important, quan de dir. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que hem començat, que fa 3 anys diria, l'organitzem juntament amb el casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres la colla gegantina no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar, i just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant, i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: L'univers infinit.
12: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. 2 anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en 2 dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció, ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquest treball els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
9: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides, també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, eh? Ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo. Bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi... No m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva... sempre
0: vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com l'Obèlix.
1: Sí, sempre era com el got de gazpacho que us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens, i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui,
0: ja.
1: Sí. Si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo gaspatxo no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Bé. Bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i la terrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira, si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gaspatxo i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? Algun ingredient deu canviar, però la textura, no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens,
0: ara ho has dit.
1: Sí, és així. Sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini-pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter, i quedava molt, molt grumós. Llavors, de casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm. Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombre. El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bones
4: gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric. Ah. Mola molt. Doncs,
1: sí, mira, veus, un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet i entra ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància, el que és l'alimentació, els productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara l'horchata...
0: Ai, tant.
1: Aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses... Sí. Que no és normal, No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu,
1: no,
0: és difícil.
1: No, ni a l'estiu. O sigui, no m'agrada la sopa, en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és que
0: amanida,
1: és més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fan una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, venga, saco. Que no tinc pebrot, és igual. Clar. Que només tinc verd, vale. Només vermell, bé.
1: Sí, vas fent.
0: Passa amb el que tens.
1: I ja està. Sí.
0: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha de ser sucós.
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquells finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat.
0: Més que complicat, brut. No? Després vas a netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que sí.
0: Tenim alguna comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí?
1: Digues. Un últim de la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser... Pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat, i sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc. El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat. Sí. I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur, sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues, i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, vas, agafes

0: com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa, però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola, allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
1: És un miracle, o sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer alguna cosa únic com s'ha fet.
2: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
1: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
2: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
1: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
2: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
1: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i hi ha molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
2: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauge, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
3: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és improductiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
2: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
3: Sí, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania, i apostin pel mandó. Això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als

0: ciutadans del municipi.
1: La història del Mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
2: Pot semblar que el tomàquet Mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet Mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
1: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
2: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs, millor ens aniran, més protegits estarem des de la ciutat.
1: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a l'Iniño Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
0: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
1: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
3: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, l'amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa, d'entrada, us diria, simplement amanit amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
1: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
3: Clar, mira, aquí l'Iñigo explicava que el hàndicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta. Això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars, però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que acull una mica abans.
1: El 6 de setembre el mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí, que al vespre encara té gust de casa.
4: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
5: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
4: Ostres,
5: i avui
4: havíem
5: de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
6: Molt bon dia.
5: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
6: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any, una mica menys.
5: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
6: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
5: Molt bé, i d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet, perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc, però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
6: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
5: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
6: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents, des de que s'ingressen a l'arxiu en qualsevol supari o en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
5: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
6: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Mm-hmm. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, mm-hmm, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. Clar. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, uh-huh, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement,
5: s'han
6: perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
5: Això és importantíssim. De fet, Núria, sí, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, sí, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers, sí, de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
7: Sí, sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
6: Sí, clar,
7: l'ordre,
6: i ser molt sistemàtic i, clar, molt planificador.
7: I respectuós,
6: i tenim una mena,
7: amb tot això.
6: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
7: Sí.
6: Molt, molt.
7: A mi saps
6: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
7: Això és important.
6: No, cap ni una.
7: A mi em passa que guardo coses, sí, guardo papers perquè li tinc, sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
6: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres,
7: sí,
6: perquè en general, les administracions, ningú hi pensa en això. Uh-huh. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació, sí, elèctrica, sí, entens? Uh-huh. I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber, sí, la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? Sí. És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
5: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, sí, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
7: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també, sí, és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10 en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem, doncs amb els documents, sí, digitals deu passar una mica això, no?, que hi ha molt de volum.
6: Passa el mateix, passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allò on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
5: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
6: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
5: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances, doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
6: D'acord. Molt bé, tenim molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
5: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament, amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
7: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo amb nena casalat, i l'Àngels és com a... Tranquil, clar que sí, com ha de ser.
5: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
7: Nosaltres ho trencaríem tot, ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
5: Exacte.
7: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, molt bon cap de setmana, company.
5: Igualment. Adéu.
7: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molner, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
8: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavi Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
9: Hola, què tal, Laia? Bon
8: dia. Comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
9: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
8: Quin lloc és aquest? On estem?
9: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
8: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran,
9: sí,
8: pesada.
9: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix... sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
8: Mm-hmm. Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
9: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
8: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí sí, ens podem vindre a mullar.
9: També es pot visitar, sí.
8: Exacte, però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
9: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys, primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar, i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
8: Mm-hmm. I quin és l'ús més important?
9: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut doncs, datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
8: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants per ser gravat en si.
9: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
8: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
9: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
8: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Ventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
10: Bon dia, què tal?
8: Ens hem de preparar, no per anar a l'aigua?
10: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
8: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
10: Doncs mira, realment com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
8: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
10: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs, avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs, aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
8: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
10: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Ventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
8: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no, a fer aquest tipus d'activitat.
10: Sí, exacte.
8: Molt estret.
10: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m, 1,20 m.
8: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
10: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
8: Que som dins, tanquem els frontals i què?
10: No veiem res.
8: Res.
10: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
8: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
10: I tant, ara s'agraeix.
8: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
11: Hola, bon dia, Laia.
8: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
11: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
8: I en teniu un altre taller.
11: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
8: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
11: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes. Pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes. Però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
8: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
11: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
8: Moltes gràcies.
11: A vosaltres.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya, a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria. Vinga, ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Jo, vull dir, que avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botía, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Molt bé. Jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al mar. Prometo drames i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà, els germans Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca doncs, molt clara. Digues.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que... d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà va presentar el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades... Una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí, sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció, deies, i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té, és el que
0: té. És el que té, 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta
0: de color. De
1: exacte. Doncs bé, sí, tots els diumenges d'agost fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual, sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop.
0: Jo aquest jazz que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això està, per això fem el programa.
1: Per això serveix l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, a concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us, eh?
1: Sisplau, Núria, aquí t'esperarem, eh?
2: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També,
2: que
1: també.
2: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí.
1: Aina,
2: ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
2: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
3: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
2: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
1: Sí.
2: Ja està, queda dit.
1: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent.
2: Anna!
1: Perquè jo avui ja tanco per vacances.
2: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa.
2: Vinga.
1: Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
2: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé també.
2: Doncs sí, vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios,
1: vale? Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients també.
2: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una cançó.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
7: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
8: ¿Qué extraña luz?
7: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
6: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
9: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
10: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
6: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
11: Después nos bañamos.
6: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
12: Hola. ¿Cuánto quieres?
8: ¿Estás montando una película tú sola?
12: Mónica.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaza, a Extremadura, Almaraz, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima, ferida molt greu, que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla Infocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts, oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb una reflexió d'estreta del llibre Diari per Estoics d'en Roy Holiday i Stephen Hanselman, parlant sobre el temor que tenim a la mort. Abans de suïcidar-se, en lloc de sotmetre's a la destrucció de la República Romana en mans de Juli Cèsar, el gran filòsof estoic Cató, per armar-se de valor, llegí un fragment del Fedon de Plató que deia: temeu com els nens que quan l'ànima surti del cos l'arrosseguin els vents. La mort infon temor perquè és desconeguda. Ningú pot tornar i explicar-nos com és. Es tracta d'un gran misteri. Malgrat la nostra actitud infantil i ignorant al voltant de la mort, hi ha molts homes i dones savis que almenys ens poden servir de guia. Hi ha una raó per la qual la gent gran mai sembla que temin a la mort. Han tingut més temps per reflexionar al respecte i s'han adonat de com n'és d'inútil preocupar-se. Però existeixen altres recursos meravellosos. Un d'ells és el diari estoic que escrigué Florida Scott Maxwell al llarg de la seva malaltia terminal, La mesura dels meus dies. Un altre el podem trobar en les cèlebres paraules de Sèneca quan renya la seva família i amics, els quals ploraven implorant els seus botxins. On són els principis filosòfics o les lliçons que hem estudiat al llarg de tants anys contra la fatalitat? En la filosofia hi ha paraules inspiradores, valentes, d'homes i dones extraordinaris que ens poden ajudar a enfrontar aquests temors. Els estoics ofereixen una altra reflexió útil sobre la mort. Si realment la mort és el final, llavors què temem? Les teves pors, els teus patiments i els teus desitjos periran amb tu. Per aterridora que sembli la mort, recorda, en si mateixa suposa la fi de la por. Amics, si avui som el dia que estem i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Quan el navegant comença el viatge, prepara el seu vaixell, estudia la seva ruta, planeja el seu itinerari i parteix. No pot fer res més. No pot saber quines tempestes trobarà ni si haurà de retornar. Però ell lleva l'àncora.

Fer amb soltesa allò que és difícil als altres, aquesta és la senyal del talent. I fer el que és impossible al talent, aquest és el signe del geni.

Un llibre obert és un cervell que parla. Si està tancat, és un amic que espera. Si està oblidat, una ànima que perdona. I si està destruït, és un cor que plora.

A vegades ens podem passar anys sense viure en absolut i, de sobte, tota la nostra vida es concentra en un sol instant.

Una casa serà forta i indestructible quan estigui sostinguda per aquestes quatre columnes. Un pare valent, una mare prudent, un fill obedient i un germà complaent.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

La música és sinònim de llibertat, de tocar el que vulguis i com vulguis, sempre que sigui bo i tingui passió, que la música sigui l'aliment de l'amor.

Les cartes d'amor s'escriuen començant sense saber el que direm i s'acaben sense saber el que realment hem dit.

Els nostres moments de més lucidesa solen tenir lloc quan ens sentim profundament incòmodes, infeliços i insatisfets. Puig, en aquests moments, empesos per la nostra insatisfacció, és quan sortim del camí fressat i comencem a explorar diferents maneres de fer una cosa o respostes més segures.

En aquest món només hi ha dos tipus de persones. Aquelles que s'asseuen sota l'arbre de la vida a esperar que el fruit els caigui a les mans, i aquells que, d'una vegada per sempre, ens aixequem a prendre el fruit que volem i desitgem.

La batalla de la vida no sempre la guanya l'home més fort o el més lleuger, perquè tard o d'hora l'home que guanya és aquell que creu que pot fer-ho.

Mestre, voldria saber com viuen els peixos al mar. Doncs mira, com els homes de la terra, els grans es mengen els xics.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i, pensadors, que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amb els oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa, quan tornem, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també al 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
2: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem. És urgent.
1: Foment del Treball també, per la seva banda, reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. De fet, Protecció Civil manté la situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt de risc d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el Pla Inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i també al nord del país i prelitoral. I en aquest sentit, els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, que es va declarar el dimecres i que ahir es va donar per controlat. El foc va cremar almenys 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. A hores d'ara, 3 dotacions continuen treballant per donar per extingit aquest incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals afectacions i retencions en sentit Barcelona entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, amb 2 quilòmetres de cues per una avaria i també un carril tallat. A banda, també a Barcelona, les obres mantenen retencions a la B20 amb un carril tallat en tots dos sentits de la marxa i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/tjove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets ostequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.
9: Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat. I aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què és estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot. I és que avui ens traslladem fins no fa molt de temps. Parlarem sobre els Jocs Olímpics de Barcelona 92.

I és que quan avui en dia es parla sobre els Jocs Olímpics de Barcelona 92, sovint es fa una mica des del record, des d'aquells grans moments esportius, de les cerimònies i de les imatges que han quedat gravades a la memòria col·lectiva. Però aquesta visió és només el resultat final d'un procés molt més llarg, complex i profund, que no va començar en el moment de l'elecció olímpica, sinó molts anys abans, en una ciutat que encara tenia una relació bastant incompleta amb si mateixa i també amb el seu propi territori. A final dels anys 70 i principis dels 80, Barcelona era una ciutat que vivia una transformació silenciosa però molt constant. Espanya acabava de sortir d'una dictadura que havia condicionat durant dècades no només la política, sinó també la manera de com les ciutats havien crescut, s'havien planificat i s'havien relacionat amb el seu entorn. La transició democràtica no només va significar un canvi institucional, sinó també va ser un canvi d'imaginari col·lectiu. Per primera vegada en molt de temps, era possible pensar en el futur d'una ciutat sense les limitacions rígides del passat immediat. Barcelona, en aquest context, tenia una identitat forta però bastant incompleta. Era una ciutat doncs, molt industrial, molt comercial i alhora també era cultural, però tenia una densitat urbana molt elevada i era una ciutat amb una molt forta activitat econòmica. Però el que també succeeix avui en dia és que hi ha un gran desequilibri entre diversos barris, entre les infraestructures obsoletes i les zones doncs, que hi havia sense cap, cap tipus d'activitat. El creixement industrial entre el segle XIX i el segle XX va deixar una empremta molt profunda, especialment al litoral, on la ciutat havia crescut d'esquena al mar. Aquesta separació entre ciutat i mar no era només física, sinó també mental. El litoral barceloní estava ocupat per infraestructures ferroviàries, zones portuàries i espais industrials que impedien qualsevol relació natural amb la costa. Allà on avui hi ha platges urbanes, passejos i espais públics oberts, abans hi havia fàbriques, magatzems i tanques que superaven la ciutat de la Mediterrània. El mar era present visualment, això sí, o sigui, el mar no havia canviat de lloc, però era molt absent a la vida quotidiana. I aquest model urbà és el resultat d'una lògica productiva que ha funcionat durant dècades, però que, en aquest context històric, doncs, començava a mostrar signes molt evidents d'un desgotament doncs, molt important.

A mesura que Europa avançava cap a una economia més terciària i menys industrial, doncs les grans ciutats havien de redefinir el seu paper. I Barcelona no era una excepció. La desindustrialització progressiva deixava espais buits, fàbriques abandonades i grans àrees urbanes sense una funció molt clara. Un dels casos més significatius és el barri de Poblenou, un barri doncs, que havia estat un dels motors industrials més potents de la ciutat. Durant dècades havia concentrat doncs, gran part de la producció tèxtil i manufacturera de la ciutat, però a finals del segle XX es va trobar en una situació d'una transició bastant incerta. Les fàbriques doncs, o anaven tancant o anaven reduint l'activitat, i els espais industrials quedaven progressivament desocupats. Això generava una sensació doncs, de buit urbà, però també d'una oportunitat molt latent per fer alguna cosa. En paral·lel, la ciutat també patia doncs, problemes de mobilitat. La seva estructura radial i la manca d'infraestructures de connexió eficients feien que els desplaçaments doncs, fossin doncs, molt lents i sovint doncs, bastant ineficients. Travessar Barcelona d'un extrem a l'altre, perquè us feu una idea, podria implicar doncs, recorreguts molt llargs i amb molts col·lapses al centre urbà. I aquesta situació doncs, es va veure bastant agreujada doncs, per la manca d'espais públics i moderns. I també doncs, un problema que també tenim avui en dia és per una xarxa viària insuficient per a les necessitats d'una ciutat en creixement. Això sembla que doncs, no ho hem pogut superar des dels anys 70.

Doncs aquest és el context que hi havia a Barcelona abans dels Jocs Olímpics, anys 70 i anys 80, perquè us feu una idea. Una ciutat amb moltes possibilitats i doncs, que va començar a aparèixer una idea que al principi era molt ambiciosa, us ho haig de dir, i que la gent deia que era molt exagerada. I era la possibilitat de que Barcelona doncs, pogués organitzar uns Jocs Olímpics. La idea no va néixer com un objectiu immediat, sinó com una hipòtesi de transformació. De, no, si fem això, podríem... I aquest podria, en un primer moment, no es tractava doncs, tant de guanyar la candidatura, sinó d'utilitzar-la doncs, com una manera de... Bueno, com ens imaginaríem la ciutat, no? Per fer-la diferent. Aquesta és la diferència fonamental que va fer doncs, que aquest projecte sortís guanyador i que va fer doncs, el canvi tan important que va viure la ciutat de Barcelona.

Quan Pasqual Maragall va assumir l'alcaldia de Barcelona l'any 1982, aquesta idea ja pren una forma política i bastant tècnica. La seva visió no era la de anem a fer un esdeveniment esportiu, tal, no sé què, sinó que era un projecte de ciutat. Tot i que s'amagués darrere d'aquesta idea de Jocs Olímpics, era un projecte de ciutat. Els Jocs Olímpics no són el final del camí, sinó el mecanisme que permetia iniciar un procés de transformació urbana tan accelerat i tan radical. Aquesta idea es va formular amb una lògica molt clara. Si una ciutat ha de canviar, necessita un objectiu concret, és a dir, no podem començar a canviar coses. I també, molt important, una data límit. I també una pressió externa que obliga a executar-ho, perquè si no ja sabeu que potser acabem com la Renfe de Molins, que sempre hi ha projecte, però no hi ha data límit i tampoc hi ha cap tipus de pressió, i per això encara seguim sense poder estar connectats. Aquesta idea, com us comentava, aquest projecte olímpic, doncs es va començar a iniciar en un primer pla doncs amb un procés de planificació urbana que no tenia cap precedent en la història de la ciutat. Es van definir grans àrees d'intervenció, es van reorganitzar les prioritats urbanístiques i es va començar a pensar en Barcelona com un sistema global i no tant com parts independents, com barris, sinó com som Barcelona, tots som Barcelona. Aquest projecte olímpic es va dividir en quatre grans zones: la zona de Montjuïc, la de la Diagonal, la de Vall d'Hebron i el front marítim. Aquesta distribució no és gens casual, sinó que doncs respon a una lògica de descentralització funcional. És a dir, havien de fer que la gent es repartís per tot el que era Barcelona i no es quedés atrapada al centre, que era un dels problemes que teníem. Cada àrea, per això, havia de tenir un paper específic dins aquest conjunt del sistema olímpic i havia de deixar doncs un llegat per a la ciutat. Havia de tenir tot una funcionalitat. Montjuïc, per una banda, representava la continuïtat històrica, és a dir, un espai on ja existien instal·lacions esportives i on hi havia una gran part important de la infraestructura olímpica principal. A la Diagonal es va convertir en una zona de suport esportiu i d'equipaments doncs, de gran capacitat. La Vall d'Hebron es va desenvolupar com una nova central doncs, urbana que fins aleshores era bastant perifèrica, amb unes construccions i instal·lacions totalment noves. I el front marítim és el projecte més radical i transformador de tots, perquè aquí no només es tractava de construir, sinó de desmuntar el que mateix hi havia. El litoral barceloní havia estat durant dècades una barrera física entre la ciutat i el mar. El projecte olímpic implicava eliminar totalment aquesta barrera, reordenar les infraestructures i traslladar les activitats industrials. A més, havien de redefinir completament la relació entre la ciutat i la costa. Aquest procés, ja us he dit jo, que no és ni senzill ni és ràpid. Implica negociacions molt complexes, inversions encara més grans i una coordinació que no s'havia vist mai a la història de Barcelona. En aquest context neix una idea. La idea es diu la Vila Olímpica.

La Vila Olímpica és no només un espai d'allotjament per als atletes, és un projecte urbanístic complet que havia de transformar un sòl industrial degradat en un nou barri residencial. Això implicava descontaminar els terrenys, perquè us podeu fer una idea de com estaven aquells terrenys en aquell moment, enderrocar les estructures existents, reordenar el sistema viari i crear una nova trama urbana basada en els nous criteris de l'època. L'objectiu no era construir un espai temporal, com s'ha fet a altres llocs, per exemple, a París 2024, amb els llits de cartró. És a dir, no se feia, això es feia per durar minuts. En canvi, a Barcelona havia de ser, doncs, aquell procés de Vila Olímpica havia de transformar-se després en barris urbans perquè visquessin les persones que estaven condensades al centre de Barcelona. Aquesta decisió va ser molt clau perquè va diferenciar Barcelona d'altres ciutats olímpiques on les infraestructures, com us comentava, desapareixien al moment que acabaven els jocs. En paral·lel es comencen a dissenyar les infraestructures també de mobilitat perquè, evidentment, han de permetre que la gent que ve a visitar els Jocs Olímpics de Barcelona es pugui moure d'una manera doncs, bastant senzilla i doncs, tot funcioni durant els Jocs Olímpics. El projecte més important és la construcció de les rondes, la ronda de dalt i la ronda litoral, que no només són carreteres, sinó que és una nova estructura de connexió urbana que doncs, redefineix completament tota Barcelona. Abans de les rondes, la mobilitat depenia en gran mesura de travessar el centre urbà. I si ja és un mal de cap travessar la ronda, imagineu-vos com ha de ser posar-vos al centre de Barcelona. Aquest camí no només és funcional, sinó conceptual, perquè la ciutat deixa de ser una estructura lineal i passa a ser un sistema connectat en xarxa. A mesura que avança doncs, la planificació, la ciutat entra ja en la fase de transformació, val? Perquè durant els anys 80 la Barcelona, Barcelona es va convertir en un gran espai d'obres. Val? O sigui, ara mateix us queixeu de les obres, no us podeu imaginar com s'estava en aquell moment. No hi havia pràcticament cap zona urbana que no estigués afectada per alguna cosa, alguna coseta que fos dels Jocs Olímpics. Val? Hi havia carrers tallats, infraestructures en construcció, rehabilitacions massives i projectes simultanis en tots els punts de Barcelona. Aquesta situació va generar una experiència urbana particular, diguem, entre els habitants. La ciutat semblava estar en un, en unes obres constants, però al mateix temps aquesta transformació va ser bastant percebuda amb el sentit, perquè tenia un objectiu definit. No era anem a fer obres perquè sí, sinó que era anem a millorar el barri i a més anem a generar riquesa i anem a generar un esdeveniment molt important a la història com són els Jocs Olímpics. I això sí que és important. Quan el 1986 el Comitè Olímpic Internacional es reunís a Lausana per decidir doncs, quina seria la seu dels Jocs Olímpics del 92, Barcelona ja no només és una ciutat candidata, és un projecte urbà en marxa, és a dir, ja no és una teoria, és, bàsicament ja estaven en obres i ja estaven construint-ho tot per ser acceptats. I aquest projecte urbà doncs, va fer, en gran part, que Barcelona sigués triada i escollida com la seu dels Jocs Olímpics del 1992. I és a partir d'aquell moment on cada decisió, cada obra i cada intervenció tenen una data límit, el 1992, perquè havia d'estar llest pels Jocs Olímpics. Quan Barcelona és escollida aquesta seu dels Jocs Olímpics, la ciutat entra en una nova fase, val? Anterior a la que jo us estava comentant. A partir d'aquell moment ja no es tracta de planificar ni d'executar, sinó que és un compte enrere constant, absolut i irreversible. Això converteix Barcelona en una zona urbana sota una pressió constant. Els anys doncs, que segueixen aquesta decisió que es va prendre pel Comitè Olímpic Internacional són anys d'una transformació molt accelerada. Les obres no són puntuals ni són aïllades, és a dir, tot és simultani i tot està connectat. Totes les infraestructures de transport estan connectades i totes serveixen per fer aquests Jocs Olímpics.

Quan arriben els primers anys 90, quan ja queden només 2 anys per a l'entrega dels projectes, Barcelona ja ha canviat físicament de manera evident. Les rondes ja estan funcionant, el front marítim ha començat a obrir-se, la Vila Olímpica ja està a punt i ja doncs, ha deixat aquest sol industrial del Poblenou. Però encara queda el moment més important, i és els Jocs mateixos. El 25 de juliol de 1992, l'Estadi Olímpic de Montjuïc acull la cerimònia d'inauguració. El que passa aquella nit no és només un espectacle, sinó una operació tècnica de precisió extrema coordinada per milers de persones. La coreografia massiva, els efectes visuals i la transmissió global formen part d'un sistema dissenyat per funcionar sense cap marge d'error. Aquell moment més culminant, podríem dir, i estar tots d'acord, que és, evidentment, doncs, quan es llença aquesta fletxa en flames. I, doncs, la fletxa, disparada, per cert, per Antonio Rebollo, travessa l'aire i encén el barbeter de l'estadi. Aquest gest, aparentment bastant senzill, és en realitat un resultat d'una planificació tècnica molt complexa que havia de fer garantir que aquesta trajectòria doncs, fos precisa en temes de vent, distància... Però bueno, sí que us haig de dir que realment és falsa aquesta imatge, la fletxa no va arribar i va encendre la flama, però va ser un efecte que es va captar molt bé a televisió, ells ho van calcular, però sempre havien de tenir un plan B, que va ser doncs, el que va fer que encenés aquesta flama olímpica. I és en aquell moment, quan s'encén la flama, que els Jocs Olímpics comencen oficialment i la ciutat doncs, comença en funcionament total i també en unes proves, perquè no es podia posar a prova de millor manera que en la quantitat de turistes i de gent que va vindre a veure els Jocs. Un dels elements més singulars d'aquests Jocs és la Vila Olímpica, com us he comentat anteriorment. Durant les setmanes de competició, aquest espai funciona com una ciutat dins de la pròpia ciutat. Milers d'atletes de tot el món conviuen en un entorn dissenyat per a la competició, però també per a la vida quotidiana. No és un hotel, no és un campus, no és una residència, és un espai híbrid doncs, que només existeix durant aquest període de temps concret. La convivència dins la vila genera doncs, situacions úniques. Atletes de disciplines completament diferents comparteixen menjadors, zones comunes i espais de descans, inclús. Hi ha rivalitats esportives, hi ha també doncs, relacions bastant quotidianes i doncs, equips de països en contextos polítics bastant tensos també es troben en aquests espais neutres. I això doncs, crea una dinàmica doncs, bastant particular que no es repeteix a cap altre context. Molts esportistes han recordat posteriorment no, com va ser l'experiència de Barcelona en 92 com una sensació de normalitat dins d'un entorn que no era tan normal. No hi havia la distància habitual entre el públic i esportistes d'elit, sinó que era una connexió i una proximitat molt més constant. El bàsquet és un dels grans punts d'inflexió d'aquests Jocs Olímpics de Barcelona 92. Bàsicament, el Dream Team dels Estats Units, amb figures com Michael Jordan, Magic Johnson i Larry Bird, transforma completament la percepció del bàsquet internacional. No es tracta només d'un equip guanyador, sinó d'aquell conjunt de jugadors que representen el màxim nivell possible de la disciplina en aquell moment. Els seus partits no són competicions equilibrades en sentit estricte, però es converteixen en un espectacle global igualment. Aquest equip doncs, canvia la relació entre l'esport i l'espectacle mediàtic. A partir d'aquell moment, el bàsquet olímpic deixa de ser només una competició internacional, com una coseta més, i passa a ser, bàsicament, també la plataforma global d'exhibició de tots els esportistes que practiquen el bàsquet. L'atletisme, els 100 metres masculins guanyats per l'Infant Christie, es viuen com un dels moments centrals dels jocs. L'atenció de la prova, la igualtat entre els favorits i la precisió del resultat fan que aquesta final doncs, es converteixi en una de les més seguides del programa olímpic. Al mateix temps, també destaca la figura de Carl Lewis. Continua dominant doncs, diverses proves, consolidant una trajectòria esportiva excepcional, atenció, en el context olímpic. La seva capacitat per mantenir el nivell durant múltiples edicions el converteix en una de les figures més reconeixibles de la història de l'atletisme. I un dels moments doncs, més emotius per al públic local arriba en la victòria de Fermín Cacho als 1.500 metres. La seva cursa no és el domini doncs, des del principi, sinó que és una estratègia doncs, que culmina en aquest moment tan emotiu i en aquesta aclaració final que fa doncs, que s'emporti aquest premi. Aquells últims metres es van viure com, diguem-ne, com bueno, un gran premi per a la ciutat anfitriona de Barcelona. Amb la gimnàstica, el domini de Vitali Sherbo és absolut, 6 medalles d'or en els mateixos jocs, perquè us feu una idea. La seva actuació doncs, reflecteix també el context geopolític del moment, perquè justament s'acabava doncs, de dissoldre la Unió Soviètica i es van reorganitzar molt els equips olímpics. A la natació, la Cristina Gerzi, perdoneu si no he dit correctament el nom, destaca per la superioritat tècnica i la seva consistència, que la situen com una de les grans figures femenines d'aquests Jocs Olímpics de Barcelona 92. Les seves victòries no només són ajustades, sinó
bastant controlades i això doncs, genera una sensació de que ho té tot per la mà. Però mentre l'esport ocupa el centre mediàtic, evidentment són uns Jocs Olímpics, si no es parla de l'esport jo no sé de què s'ha de parlar, la ciutat s'ha vist que funciona com una estructura doncs, bastant complexa, però que està perfectament coordinada i perfectament doncs, ben feta per aguantar tot el flux que generen uns Jocs Olímpics, perquè jo crec que no he vist mai tanta gent, bueno, jo no ho he vist, no? Però la gent ha vist, cap persona ha vist tant flux a Barcelona com els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Parlant de logística, una cosa que m'agrada, la logística dels jocs és un dels elements menys visibles però més importants, perquè hi ha milers de voluntaris, de fet hi ha més de 30.000 persones que formen una xarxa de suport que doncs, cobreix des del transport, la informació, l'assistència, la coordinació, la seguretat, etc. I bueno, també doncs, diversos altres elements que no us puc comentar, però bàsicament amb 30.000 persones dona per fer moltes, moltes coses. Aquest model de participació ciutadana, que doncs, ve gent d'arreu del món, perquè un dels beneficis és que pots anar a veure també algunes, doncs, algun dels partits que es fan, i per això doncs, atreu també a moltíssima gent d'arreu del món, fa que doncs, Barcelona es diferenci també d'altres Jocs Olímpics, perquè recordem que la ciutat s'acabava de transformar i doncs, era tenia perfectament la capacitat per doncs, donar també la benvinguda a aquests 30.000 voluntaris. Les rondes tenen, com us comentava, un paper molt essencial perquè permetia el desplaçament molt ràpid entre totes les persones que venien a visitar els jocs i també evitava que el centre s'aturés perquè si hi ve molta gent i tot el centre, doncs imagineu-vos la que es pot liar. Això, bàsicament, passa també a fer molta propaganda de la ciutat i, doncs, pujar la reputació de Barcelona. Barcelona passa a ser, de fet, un referent urbà internacional. És a dir, la gent, les altres ciutats del món, volen veure què ha passat a Barcelona perquè fos una ciutat que estava, doncs, aïllada de tot, tothom concentrat, a passar a ser una ciutat que pot albergar uns Jocs Olímpics i que, bueno, la gent i les ciutats d'arreu del món, doncs, comencen a intentar i tenir molta curiositat per al model de Barcelona. I quan els Jocs Olímpics arriben a la final, la cerimònia de clausura doncs, marca aquest tancament formal de l'esdeveniment, però no al final del procés que Barcelona havia iniciat. Les instal·lacions doncs, es buiden, els atletes marxen, i la ciutat doncs, entra en aquesta fase més calmada, però a diferència dels Jocs Olímpics, com us he comentat, Barcelona no es desactiva. El que passa després és la integració, com s'integra tots els Jocs Olímpics en la història de Barcelona. La Vila Olímpica, com us comentava, es va convertir en un barri residencial. Les instal·lacions esportives es van reutilitzar per usos culturals i usos esportius. El front marítim es va consolidar com una nova doncs, zona urbana. El mar també va deixar de ser una frontera i va passar a ser doncs, un espai actiu a la ciutat i en diverses platges obertes pel públic de la ciutat. I amb el temps, Barcelona va entrar en una nova etapa com a una ciutat global i referent. El turisme hem pogut veure que ha crescut molt. La inversió també augmenta molt i la ciutat doncs, es projecta cada cop més com un referent urbà. Però també apareixen moltes tensions relacionades amb l'habitatge, la pressió turística i la transformació del teixit social. Tot i això, també porta i és part del llegat dels Jocs Olímpics. És a dir, tot el que estem visquent ara mateix a Barcelona és també, en part, culpa o, podem dir millor, conseqüència del que va passar l'any 92 a Barcelona.

Barcelona 92 no només és un esdeveniment esportiu. És bàsicament una operació que, com us comentava al principi, va transformar radicalment Barcelona. I el seu efecte, com us comentava, continua present avui en dia. En cada espai que es va construir, en cada infraestructura que es va dissenyar i en cada manera de que la ciutat es relacionés amb si mateixa. I és que, com us deia, bàsicament, després de la finalització de Barcelona 92, la ciutat entra en un moment que, doncs, de manera no tan formal, podríem dir que és la ressaca olímpica, però que en realitat és un procés molt complex. No es tracta d'un espai buit, sinó d'una continuació transformada. El que ha passat en aquests anys, en tot aquest procés de crear els Jocs Olímpics de Barcelona 92, doncs passa factura. El primer canvi visible és, doncs, la Vila Olímpica. Durant les setmanes de competició havia estat un espai tancat i altament controlat, és a dir, no podies entrar per qualsevol cosa, no havia ser que hi hagués algun accident amb els atletes. I, doncs, a partir d'aquí, aquest, diguem-ne, hotel o aquesta vila que va acollir els atletes es va convertir en un espai per les veïnes, que és molt important, perquè aquells veïns que havien estat aguantant les obres, havien estat amb una persona paralitzada durant molts anys i esperant les obres, ara mateix veien reflectit el seu esforç, la seva espera i també, doncs, els maldecaps que els hagués hagut tenir, doncs, tots aquests turistes a Barcelona. I és per això que aquest canvi té un efecte immediat. Perquè, sí, va portar molts beneficis, com us deia, per als locals. Vam tenir noves infraestructures, vam tenir nous habitatges, però té un canvi molt important, i és el turisme. Abans del 1992, Barcelona era una ciutat amb turisme, evidentment, però no era una ciutat turística o que visqués del turista en el sentit d'aquest turisme massiu que tenim actualment. Després dels Jocs Olímpics, el flux de visitants va créixer de manera constant i sostinguda. És a dir, no va ser com, uah, pico dels Jocs Olímpics i després cau, sinó que es va quedar allà. És per això que, doncs, les persones que veuen, ho veuen principalment, doncs, per, en aquell moment, al 92, ara és perquè és viral a TikTok, no? Però en aquell moment es veia, doncs, molt pel que havien vist a la televisió, perquè, ai, he vist els Jocs Olímpics, que bonic que són, se quedava amb mel, you know? Llavors ho veien i, ai, que bonic, anem a Barcelona tots, no? M'ha agradat molt com s'ha vist els Jocs Olímpics i aquí, doncs, el que havien vist a la televisió i els Jocs Olímpics són aquests viatgers que busquen com una zona més, you know, urban, no? Més chill, i es van convertir, doncs, els turistes en un dels motors econòmics més potents de la ciutat. Aquest creixement no és casual, és el resultat directe d'aquesta projecció internacional que els Jocs Olímpics, doncs, garanteixen a totes les ciutats, però també a la ciutat de les infraestructures creades, perquè si no hi haguessin aquestes infraestructures de la ronda, com us comentava, de la Vila Olímpica, Barcelona no podria albergar tants turistes perquè no tindria la capacitat, que de fet és el que està succeint ara mateix, i és que no hi ha capacitat per albergar la quantitat de turistes que hi ha actualment. El model de ciutat havia funcionat perfectament per als jocs, però no exactament, doncs, per aquest turisme massiu, que, doncs, comença a pressionar alguns barris en específic, especialment el centre històric i el front marítim. Els preus de l'habitatge han continuat pujant des d'aleshores i els comerços locals s'han transformat, per no dir que s'han expulsat els de comerços locals i s'han instaurat negocis per guiris. La ciutat es va reorganitzar o reorientar o va expulsar les veïnes per una economia de serveis. Aquest procés no va ser immediat, o sigui, no va ser l'any 93, sinó que és un procés que encara continuem veient avui en dia. Durant, sobretot, la dècada dels 90, però també actualment. Arquitectes, urbanistes i planificadors d'arreu del món estudien Barcelona com referència, és a dir, Barcelona no deixa de ser un referent en l'arquitectura i, de fet, alberga també un congrés de ciutats verdes i intel·ligents a Barcelona cada any. És a dir, Barcelona continua sent aquest model. I es parla molt del model Barcelona, com una manera de fer una ciutat, és a dir, es fa arreu del món aquest model Barcelona després de veure l'èxit que va tenir. Aquest model, doncs, es fonamenta en diverses decisions clau que es van prendre durant la gestió dels Jocs Olímpics de Barcelona en 92. La primera és descentralitzar el centre urbà. En lloc de posar totes les infraestructures dins del centre, Barcelona es va, com us comentava, redistribuir en diverses àrees. La segona decisió molt clau va ser la creació d'espais públics de qualitat, amb places, passejos i zones obertes que mantenien tots aquests espais dins del nucli urbà. I aquesta filosofia es va percebre i va fer molts canvis a la ciutat, perquè va deixar l'espai públic com una zona residual i la va passar a fer una zona estructural.
La tercera decisió que es va prendre i que és part d'aquest model Barcelona és que, a diferència d'altres ciutats olímpiques, Barcelona va dissenyar els seus equipaments pensats en la vida posterior. Per exemple, l'Estadi Olímpic del Montjuïc o el Palau Sant Jordi. Per exemple, ara mateix segueixen fent concerts a dia d'avui. Fa, per exemple, 4 concerts o Cas Grasses a l'octubre, ha fet concert Rosalia... És a dir, Barcelona va pensar en... Bueno, no sé si va pensar en que vindria o Cas Grasses a omplir 4 estadis olímpics, no? Però, bueno, què van dir? Ui, això ja que ens gastem una pasta en fer un estadi, per què no el podem reutilitzar després i també obtenim un benefici econòmic de tota aquesta inversió que hem fet? Per exemple, les instal·lacions de Vall d'Hebron ja no són aquests espais efímers, sinó que són estructures doncs, permanents per a la ciutat. Amb el pas del temps, aquestes decisions van demostrar que es va, doncs, va fer una molt bona inversió i que es van ser unes decisions molt encertades. Però, com us comentava, hi ha hagut aquests efectes secundaris doncs, en diverses zones que han fet doncs, que aquests espais que abans eren de les veïnes doncs, passin a no ser-ho. I aquest és el debat que tenim actualment al segle XXI, perquè doncs, tot té origen a aquests Jocs Olímpics, però... no és fins a l'actualitat que veurem com ens afecta. És a dir, aquestes conseqüències que van derivar des de l'any 92, és a dir, fa més de 30 anys, encara les estem patint, tant pel sentit positiu com pel sentit negatiu. Dit això, estem arribant al final de l'episodi, però no vull abans que marxem sense mirar enrere. Perquè el més significatiu de Barcelona el 92 no va ser l'esdeveniment en si. No va ser si va ser una edició que va venir molta gent, no va ser una edició en la qual doncs, va participar X persones, sinó que va ser un procés. Bàsicament, és una operació de reconfiguració urbana de la Barcelona que coneixíem fins aleshores. I també és una història de com ens arriben i ens afecten actualment totes les tensions amb el turisme de l'actualitat. Tot el llegat dels Jocs, com us deia, no és estàtic. Continuarem veient-lo en els diversos anys. Inclús, qui sap, potser tenim uns altres Jocs Olímpics a Barcelona que impliquen un altre canvi, que seria també bastant necessari. És per això que, com us deia al principi, quan es parla de Barcelona 92, es parla del record i no es parla d'aquest origen. No s'està parlant només del passat, sinó que també s'està parlant del present. Perquè la ciutat que va sortir d'aquell procés encara és la ciutat en la que vivim. Ens agradi o no, totes les qüestions de Barcelona 92 continuen vigents avui en dia. I en aquest sentit, els Jocs no van ser un final, sinó que van ser un punt d'inflexió. Dit això, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana a l'estiu que va canviar tot. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos la propera setmana aquí a la temporada d'estiu de Ràdio Molins de Rei, que podeu escriure si no també algun missatge al 691-438-847 o a l'Instagram de la productora del programa @somelrusc, i si no també podeu escoltar altres programes que tenim per aquí a la temporada d'estiu, com el Passeig de la Fama, que també el fem algun cap de setmana aquí a la temporada d'estiu. I dit això, moltíssimes gràcies i tornarem a explicar històries d'estiu la propera setmana. Adeu, adeu!

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear del Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear del Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure a aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
0: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de Sol Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: De les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear del Maraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant, ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda, us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Sinuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot sortir les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor, el turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutó, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dies

0: visites per problemes als ulls.
1: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
1: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
1: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
1: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
2: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
3: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
2: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
1: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
4: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
5: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
1: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
1: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
7: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
6: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos.

0: Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
1: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
2: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotant en pau...
0: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
2: Són les 7 i se'ns fa tard, després amb tu estarem bé, tothom de festa que em pilla jet lag.
3: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit. Unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça cinquè amb 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a dos. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa, amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Sabies que...
10: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com premre una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
6: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
9: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
4: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Pirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
4: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
9: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada a l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
4: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
9: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
4: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
9: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
4: Cultura a Barcelona arrenquen aquesta tarda les Festes de Gràcia.
9: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicent Sanclemente.
4: Esports, Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
1: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
4: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
9: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
4: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dues cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
11: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
11: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
12: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
6: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir dependre només de les energies renovables.
12: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
4: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
9: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
9: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
4: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva, Paula Fernández.
13: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
14: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
13: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
5: Notícies en xarxa.
4: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
9: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
4: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
15: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
16: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
15: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
4: I la calor, la gestió del Mercadal, del Comte Guifré, són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
17: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
18: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
17: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
4: 3 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
19: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
20: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau, i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
19: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
20: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
19: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
4: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions dels sectors, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lirui.
0: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
21: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
0: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
4: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
22: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i a alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
23: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
22: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
23: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
22: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AIG Viatges.
24: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
22: Una manera de viatjar sol, però en grup.
4: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
25: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
26: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
25: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
26: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
25: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
4: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
9: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
4: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
9: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
4: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
9: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
4: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
1: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
2: Aquestes troballes el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi, a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
1: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
4: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
6: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
4: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda de les festes de Gràcia a Barcelona.
9: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la comissió de festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
7: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
10: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà, vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem, tot el que havíem plantejat estarà. Simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
4: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
5: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
11: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
8: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen el tanto, si flotan en pau...
4: Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuant avui al Festival de Cap Roig.
12: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
4: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
12: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
4: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
13: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
14: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros. Un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
13: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els roiginegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
15: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
13: En embol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuchsia de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessant.
16: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
13: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
4: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i un excel·lent cap de setmana.
27: La xarxa de comunicació local.
28: Continguts en xarxa.
29: I
11: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
0: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
17: ¿Qué extraña luz?
0: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
11: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
18: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
19: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
11: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
20: Después nos bañamos.
11: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
21: Hola.
22: ¿Dónde quieres? ¿Estás montando una película tú sola?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
2: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035. No canviem de tema i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Escó i Vandellós per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Molins de Rei i un món de músiques presenten...
6: El títol, Swing is in.
5: Amb Bot Orquestra. Presentat per Judit Herrera.
6: Helmut Zacharias, da ist er.

0: Bon dia, Emma. Gràcies, Emma. Bon dia.
1: Benvinguts, amics de Ràdio Molins de Rei, un altre cop amb vosaltres al programa Amor d'Orquestra. En el món de les orquestres d'arreu del món en podem trobar de molts populars i d'altres potser menys conegudes. La coneixença d'unes i altres pot anar en funció dels gustos personals de cadascú. Elmo Zacarías va ser un compositor amb una producció prou extensa i alhora un violinista d'origen alemany. Nascut a Berlín a l'any 1920, va viure fins l'any 2002. Es diu que ha venut uns 14 milions de discs. Déu-n'hi-do. Fill de músic i director d'orquestra, Helmut va tenir les seves primeres actuacions a la ràdio a l'edat de 11 anys, interpretant Mozart. Ja a l'any 1934 va començar a fer gires. A la dècada dels anys 30 es va començar a editar els primers treballs enregistrant i Stefan Grappelli, i que ambdós van influenciar l'estil musical de Zacarías. Els seus primers èxits són de l'any 1941 i pocs anys més tard fou considerat un dels millors violinistes de jazz d'Europa i als anys 50 era conegut com el violinista màgic. Helmut Zacarías es va retirar de la vida pública l'any 1997, després d'haver-li diagnosticat i haver estat malalt d'Alzheimer des de 1995. Va morir a l'any 2002. Avui us presentem un seguit de temes del seu àlbum Various. Ara escoltarem Das Fröhliche Karussell i Blue Moon.

Amb aquest últim tema tanquem el programa d'avui. Us esperem la propera. Ja sabeu, amor d'orquestra, sempre amb el millor de la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a la Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Nostàlgia, anys 70.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C-14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions a la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar perquè fa les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Nació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Italo Disco Classics Mega Mix Volume 2.
0: Generació Chic amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, que comencem, ens hi posem amb un nou Generació Chic. Com sempre, una setmana més, una història més, una cita més. Està bé, no?, això de tenir cites amb els de la ràdio, mira, per què no? Una cita en la que nosaltres el que fem és compartir, doncs, aquestes històries que ens agraden a nosaltres, la música dels 80 i els 90, cançons que formen part de la nostra vida, com ens agrada dir nosaltres, de la banda sonora de la nostra vida. Cada vida té, doncs, les músiques que les acompanyen, no? Si féssim una presentació... Hosti, encara se'n fan de presentacions en PowerPoint? Doncs si féssim coses d'aquestes i posaríem cançons acompanyant cada retall de la nostra vida, cançons que són les que posem aquí al Generació Chic. Cançons que també ens les guieu vosaltres gràcies a Instagram, el perfil que teniu a Instagram amb la roba al davant, Generació Chic, tot junt, on les vostres aportacions per nosaltres són importants perquè ens feu saber què us agrada del que posem, també què no us agrada, que a vegades dius, hosti, això, aquesta és massa ensucrada, o aquesta és massa rockera i hora més de discoteca. També, després venen els altres, els de la xupa de cuero, que diuen, ostres, que jo era més rockero que no tan disco. Bueno, a veure, no podem tampoc contentar tothom, ja ho sabem. Però segur que els rockeros tenen aquelles cançons de música disco que també els agraden i aquells discotequeros tenen aquelles cançons de rock dur que també els hi molen molt, molt, molt, molt. I això és una mica la gràcia, no?, del final del que fem aquí al Generació. Poder barrejar una mica tots aquests estils, una mica de pop, una mica de rock, una mica de soul, a vegades, aquelles balades amb les que comencem els programes. En definitiva, una mica de tot, perquè s'ha de tenir la ment oberta per tenir, doncs això, una mica música de tot tipus. De tot tipus, com la que punxem aquí, ja ho saps el que et deia, eh? Sempre comencem amb una coseta així, tranquil·leta.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: I els Street Boys, amb aquesta que es diu Some Folks. I don't know. The Street Boys, va, que aquesta és divertideta, no? És d'aquelles cançons...

ens agrada cantar i trepitjar aquests finals de cançó, eh? You're Love to Me, dels Street Boys, aquests nanos del carrer. Some Folks va ser, sens dubte, el seu gran èxit. És una cançó de 1982. Ells són això, músics de carrer. De fet, són britànics, però van saltar a París, van dedicar-se a París a cantar una mica pels carrers. D'aquí va sortir aquesta història. I, doncs, això. Una cançó que hem fet servir avui per començar el Generació. You're Love to Me, deien els Street Boys. Aquests nois del carrer. Ara anem amb uns altres nois, no sé si del carrer, però bastant més amunt, més del nord. Uns nanos que aquí ens els estimem moltíssim, aquí, al Generació Chic. Perquè són els Roxette.

La banda rock set, ja ho saps, Pearl Gisel i Mary Fredrickson. Aquí amb una cançó de pel·lícula. Aquesta cançó es diu Almost Unreal i és una cançó que van escriure, que es va posar, que va fer servir per la... per la pel·lícula Super Mario Bros. Segur que ets d'aquests que juguen aquestes cosetes, doncs a la banda sonora del Super Mario Bros. Participava també Roxette amb aquesta cançó. Això va ser el 1993, es diu que això es diu Almost Unreal, són els Roxette. Nosaltres seguim ara amb un clàssic de la disco dels 80. Què? Sí o no? Reconeixes aquestes notes? Sí, home, sí, això és de 1984, es diu Big in Japan. I si parlo de Big in Japan, que després t'explico una mica què vol dir això de Big

0: Aquesta gent, els Alphaville, arriben des d'Alemanya i van fer aquesta bestiesa. Et deia gent d'aquí, per exemple, que també van triomfar moltíssim, moltíssim a Japó. Per exemple, el Jordi Cubino. Tu saps qui? El Jordi Cubino, sí, el de l'Eufòria, el de... Saps aquest? Doncs aquest, quan era jovenet, es feia David Lime. I va tenir molta canya al Japó, i tant que sí.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem amb un altre que no li feia falta anar-se'n massa lluny per aconseguir grans èxits. En Somerville, aquí, en l'època de Bronski Beat. Amb aquest Small Town Boy, el noi de la petita ciutat, d'aquell poblet petit, que arriba a la gran ciutat i allà s'allibera, es pot alliberar i pot ser com realment vol.

0: Què, guapa o no guapa aquesta dels Bronski Beat? Aquí, encara un Bronski Beat, el grandíssim el senyor Somerville. I això què és? És o no és un...
1: Tamasso!
0: Sí, tant que sí que és un tamasso. El grandíssim Somerville. Ja saps que ha tingut diferents etapes amb Bronski Beat, en solitari, també amb Communards. Aquesta, amb l'època de Bronski Beat, amb aquest parlant-nos d'aquest Small Town Boy, un xavalet de poble, diguem, no? És el que ens explica una mica la cançó, que, doncs, per poder ser el que ell vol ser i viure com ell vol viure, se n'ha d'acabar anant a la gran ciutat. És una mica, una història aquí a part de segurament, molta part d'autobiografia.

Aquestes coses, mira, doncs a vegades passen, eh? Perquè hi ha gent doncs, que se sent bé d'una manera i no té per què ser d'una altra. Doncs no, no, no, no, no de ser així. Se n'han d'anar a la gran ciutat per ser una mica anònims i poder ser doncs, com volen ser i qui volen ser. Això és una mica també la història que ens explicaven. Te'n recordes els Tam Tam Go que ens parlaven del Manuel i la Raquel? Que al final no deixa de ser la mateixa persona, eh? Aquell senyor que es deia Manuel, que en realitat volia ser Raquel. Des de l'Spanish Shuffle del 87, els Manuel.

0: La història, doncs, del Manuel, que volia dir-se Raquel, que vivia com a Raquel, que li agradava ser la Raquel, i per què no? Se'n va haver d'anar a la ciutat per poder ser Raquel, i allà la vida no va ser gens fàcil. Una història de transsexualitat que ens expliquen els Tam Tam Go, la banda dels germans Campillo des de Badajoz, des d'Extremadura. Una història que, a banda del que ens explica la cançó, el que podem dir és que és una cançó que, de fet, és una segona versió d'una mateixa cançó dels Tam Tam Go. De fet, aquesta cançó, l'original d'aquesta cançó, és una cançó que està cantada en anglès. Aquesta cançó, en la seva versió original, en anglès, es diu Lawrence Heart is Weak. No ens parla d'un transsexual en aquest cas, sinó que ens parla de la història d'un noi que també, igual que la Raquel, doncs acaba tenint un final tràgic perquè no s'acaba d'adaptar al que vol, a la vida, al final, una mica, que és el més complicat de tot això. Des de l'Spanish Shuffle, el mateix Spanish Shuffle, que és aquest àlbum de 1987, doncs hi ha les dues versions, tant la versió en anglès com la versió aquesta en castellà que coneixem i que estem escoltant aquí nosaltres al Generació Xic.
1: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
0: Abans hem tingut una mica de música de discoteca que ens venia des d'Alemanya, amb els Alpha Bill. Aquest és un altre senyor també alemany que es diu Fancy, o es fa dir Fancy. Això són els Flames of Love. Aquestes Flames de l'Amor, també és l'àlbum, és el nom de l'àlbum, de 1988 de Fancy, un dels clàssics del Fancy. Aquestes Flames d'amor que ho cremen tot, que bo que és l'amor, que fa que tot cremi, que s'engei la flama. Fot-li fort!

Flames of Love. Aquestes flames de l'amor són l'àlbum des d'on surt aquesta cançó del Fences, el senyor del Play Me de Bolero, que també l'escoltarem alguna vegada aquí perquè és un himne de la nostra generació, també, evidentment que sí. En Fences, des de Munich, des de Alemanya, perdó, anava d'Anglaterra, no, des d'Alemanya, Fences, Flames of Love. Ai... Va, ens posem... Ballarucos? Sí? Va, vinga, que això et fa que t'estirin els peus i que et posis a ballar sí o sí. És el Stevie Wonder. Això és aquest part-time lover. Aquesta amant a temps parcial que, bé, això pot tenir moltes connotacions. De 1985, Stevie Wonder.

Part Time a Lover, aquesta cançó, aquesta, que això sí que és un clàssic, podem dir que també un tamasso del gran senyor Stevie Wonder. Això és de 1985. Oi que no t'ho semblava que fos de tan enrere, això, que semblava com més d'aquí, no? Potser és perquè és una de les cançons que han envellit la mar de bé, que ens deixen cantar bé amb aquest

Love, la producció del senyor Wonder, en Meravelles Wonder. Escolta'm, parlant de meravelles, anem a parlar d'una gent que... Home, són una meravella, què vols que et digui? A mi m'agraden força. Venen des de ses illes, concretament des de la Gran, des de Mallorca, des de Son Cervera, es diuen Anegats, i en aquesta producció, en aquest, des d'aquest illenc, des d'aquest àlbum que es diu Illenc, traiem una cançó molt xula que es diu Es missatge és clar, i que ens proposa una cosa que és com un joc de paraules. Els jocs de paraules sempre ens han agradat, no? Anem amb aquest joc guapo de paraules dels Anegats, Es missatge. Ai, Es missatge és clar, des de Son Cervera.

Aquesta Son Cervera que ens expliquen, ens diuen, ens venen a dir que no podem perdre les tradicions. I ens ho diu perquè rius. Perquè els missatges passen ferida amb derrantar. Ens expliquen amb aquesta cançó, això es diu Els missatges, clar. I el que ens expliquen és això, que no podem perdre les tradicions, que s'han de passar de padrins a nins.

Com ens agrada recuperar aquestes tradicions o aquestes... ens agrada moltíssim el parlar de ses illes, el parlar d'aquesta concretament de Son Servera i de tota la zona aquesta de l'illa gran de Mallorca. Els Anegats, aquesta cançó és d'un àlbum que es diu Illenc de Mil del 2004. Tot i que ells comencen el 94, una història... El Pep, el José Juan, en Paco, en Jaume, en Caleta,

Doncs si no volem perdre les tradicions, hem d'escoltar els padrins i que li espleguin els nins. Un rubiol, una panada, lo que era una arada, i com anava, si història fins ara. Que guapos els anegats, des de Mallorca, des de Son Cervera. I aquest des de Barcelona, que diu que tenen molta calor perquè són de Barcelona. L'último de la fila. Amb aquest com un burro amarrado a la puerta d'un baile de 1993, un clàssic, corro bestial de l'último. Tenim ganes ja de veure'ls en directe.

si tu novia te ha dejado, chaval, és clar que necessites amor. Una mica de love. Necessites els de l'últim de la fila, en Quimi Portet, en Manolo García. Aviat, aviat a Barcelona, aviat amb aquesta gira de retorn de l'últim de la fila, però aviat els tindrem a Barcelona. Ja tens l'entrada? Va costar aquesta, eh?

galeres a remar si no saps ballar, home. Ai, si necessites amor, que et proposin alguna cosa guapa, no? One, two, three. Parabarabam, parabarabam, parabarabarabarabarabam. What you proposing és el que ens demanen, el que ens proposen ara, o ens pregunten que què ens proposa justament la gent d'Status Quo.

0: I tu què em proposes? O què vols que et proposem? Perquè... Va, sí, després diràs que ens ho fem venir bé, però... És una mica això, un joc de propostes entre nosaltres i vosaltres, tots els de la comunitat Generació Chic. Acabant el programa d'avui amb aquesta dels Status Quo, una formació amb història, molta història. Van començar com a grup, com a formació, el 1960. Aquesta que escoltem ara és del 80, What's Your Proposing? I entre propostes volem que vagi el joc una mica. El que et proposem nosaltres, que és que ens escoltis cada setmana, en cada entrega, en cada podcast, que saps que els pots recuperar tots a la web de la ràdio. De fet, sou molts els que escolteu el programa una vegada s'ha emès, eh? I això ens fa gràcia, ens agrada que ens digueu que l'heu escoltat al cap de setmana mentre, no sé, mentre esteu netejant, mentre esteu estudiant. Hi ha gent que encara, segons a quines edats, encara us dona per estudiar. Doncs ben fet, que mai en sabrem prou. I sempre hem d'estar al dia. Sí que està molt bé que estudieu i encara està millor que de fons us poseu el Generació Chic. Qualsevol dels gairebé 200 programes, estem a punt de complir 200 programes, eh? Haurem de fer alguna, no?, pel 200. Nosaltres que ens agrada fer programes especials i aquestes coses i complicar-nos la vida i tot això, doncs, bé, no sé, ens en queden pocs per fer això, haurem de pensar alguna cosa. What you're proposing. A tot això et deia, parlava dels Status Quo, començaven als 60. What you're proposing. Diuen que encara estan en actiu, eh? Des de Londres, els Status Quo avui ens serveixen per tancar el Generació Chic. Avui, amb aquesta marxeta guapa i xula, marxem i tanquem la paradeta. Perquè amb aquesta història el que farem és ja anar preparant el programa de la setmana que ve. Per cert, aquest era, abans et deia que era bé 200, aquest era el 197, la setmana que ve 198, així que en 3 setmanes ens plantem el 200. Aquesta és guapa per tocar la guitarra així sense saber-ne, eh? Esperant, doncs, les teves propostes al perfil d'Instagram amb l'arroba al davant, ja ho saps, Generació Chic, tot junt, i ens dius el que vulguis, ens expliques coses. Ens expliques com has escoltat aquest programa, ens expliques quan escoltaràs el nou programa, el nou Generació Chic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco... I el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi en una roda de premsa en la que l'alcalde accidental, Albert Batlle, ha aplaudit la bona coordinació entre els diferents cossos d'emergència i ha celebrat també que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees. El confinament preventiu del barri de Can Caralleu ja s'ha aixecat i també estan obertes totes les vies excepte l'accés a Collserola per la BB-1468. Bombers han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit fins que l'incendi es pugui donar per extingit. També els bombers de Barcelona han fet en el que portem de 2026 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Aquest salvavides autopropulsat es controla amb un comandament i quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o ve directament a la platja. A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol del 2026, els bombers han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. Anem ara fins a Colòmbia, on les víctimes mortals del terratrèmol d'aquest dilluns pugen ja a 285, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió de Risc de Desastres al seu últim balanç. A més, hi ha prop de 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, es comptabilitzen 12.800 habitatges esfondrats, més de 73.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha nombroses afectacions en centres de salut, centres educatius, centres comunitaris, carreteres, aqüeductes i aeroports. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades ara a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats. I fins ara s'ha rescatat a 354 persones. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, ha descartat tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer en protons. Es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros, que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des del 1989. El 2023 el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament i fins i tot es va apuntar que els primers passos es podrien donar aquest 2026. Malgrat tot, l'alcaldessa Assumpció Castellví ha descartat que el centre no es podia fer per una qüestió de manca de concrecions i perquè els terrenys són d'enresa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat de la central del Maraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha comentat que encara hi ha feina per fer, però considera la decisió del Maraz com una porta oberta.
2: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Maraz han de servir per aquí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició energètica. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i també amb ruixats molt intensos que ja s'han deixat notant durant la tarda del divendres en algunes comarques i que aniran guanyant terreny els propers dies. Es demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i l'alerta es concentra ara en aquestes hores al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i Osona, però serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi i també han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit, fins que l'incendi es pugui donar per extingit. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 ambulàncies arran d'un accident múltiple de trànsit a la C-16 a Berga, que ha deixat 9 persones afectades segons el balanç inicial. Els equips d'emergències han treballat al lloc dels fets amb la intervenció també dels bombers per atendre els afectats i actuar en el sinistre. El Departament de Salut, per la seva banda, ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut asimptomàtiques. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu no s'acaba a Ràdio Molins de Rei. Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

0: Bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Esteu sintonitzant, si és que ho feu, a través d'un aparell de ràdio, el 91.2 de la freqüència modulada, i també sabeu que podeu sintonitzar aquest programa a través de la pàgina web de Ràdio Molins de Rei, buscant l'emissió online o buscant podcast, que sabeu que des de setembre del 2012 hi ha un munt. Tot i que els darrers anys, potser ja és la quarta o cinquena temporada, que ho dediquem exclusivament, o quasi exclusivament, a música amb veus de dona. O produïda, composada, arranjaments, però on la veu que canta és la d'una dona. La setmana passada, ai, per cert, que no us ho he dit, sóc la Fermina. Us presento el programa i m'oblido de presentar-me a mi mateixa. Bé, suposo que ja sabeu qui sóc i no cal que m'escarrassi gaire en dir més. Com us deia, la setmana passada vam acabar amb un tema d'Anna Ferrer, del seu darrer projecte, que es diu Pa. És el segon single i aquest es diu No ven más cien ojos. La torno a posar perquè va sonar un minut i poc i em fa molta pena que no pugueu disfrutar d'aquest supertema de l'Anna Ferrer. Jo encara m'estic recomposant de totes les emocions que em va remoure anar a veure la seva performance concert, performance barra concert o concert barra performance, Pa, si voleu podeu anar a Menorca a veure-la i us remeneu agenda, que segurament que em fa alguna cosa, si no a prop, si un lloc on us pugui agradar. No ven más cien ojos, Anna Ferrer.
1: Mi mundo tiene colores,

No ven más cien ojos lo que ve mi alma dormida, que ens cantava l'Anna Ferrer. Bé, i ara, perquè acabi d'arribar, doncs li recordo que està escoltant el Quan comença la nit, que està a Ràdio Molins de Rei, que sóc la Fermina i que això va de música amb veu de dona. Volem ser això, un aparador de música interpretada bàsicament per dones. Ara de la mà de Yasmin Hamdan. Yasmin Hamdan és una actriu, cantant i compositora libanesa i es diu que és la de les precursores d'obrir portes del seu país, parlem del Líban, doncs que va obrir les portes a l'indi, a l'electrònica, barrejant una miqueta la música tradicional doncs del seu propi país i utilitzant doncs llenguatges que serien més propers al pop. I ja ho veureu en aquest tema que us he escollit. Jo juraria que us l'he posat en algun cop que l'hem compartit. Es diu I Remember, I Forget. I jo recordo, jo oblido. Vindria a ser una miqueta la traducció literal. I realment és un tema que m'agrada força. I crec que és per això que el vull compartir. Espero que us agradi.

I del Líban ens anem fins al Regne Unit, ara de la mà de Gretel. Gretel, jo juraria que no l'hem posat mai en el programa. El programa d'avui va una miqueta de descobriments o de recordatoris, és a dir, cançons que feia molt de temps que no escoltava o cançons noves que m'arriben, les escolto i dic, ei, vull aprofundir una miqueta i vull escoltar una mica més d'això. I això és el que em va passar amb Gretel. Ella és una cantant i escriu les seves pròpies lletres, és compositora de Londres, del West London. Composa les, com us deia, composa les seves pròpies lletres amb un punt així gòtic, trist, des d'un punt de vista potser d'un amor, però un amor amb pes, un amor apesadumbrado, que seria en castellà, que ara no em surt la paraula exacta en català. Jo us la poso. Ella diu que se sent inspirada per Wolf Alice, que sí que han sonat aquí i que m'encanten, i per, com no, Nirvana. Doncs bé, goth pop és en... o balades indie és una miqueta com la cataloguen. Jo només la catalogo com una dona que m'agrada com canta, que m'agrada el que fa i que vull compartir aquí amb totes vosaltres. El tema ja diu molt del seu estil. Darkness be my friend, és foscor, sigues la meva amiga. Ho deixo així.

I d'un salt als Estats Units amb un grup que m'encanta, són quatre dones que es fan dir Our Native Daughters i que està composat per dones que us he posat per separat en aquest programa, en el quan comença la nit, que perquè acabi d'arribar és això. És un grup composat per quatre dones negres banjistes, elles toquen el banjo, i són Ryan Giddens, perdó, Amit Iskaya, Leila McCalla i Alison Russell. Totes han sonat aquí i no fa gaire, i algunes d'elles doncs sonaran de seguit. I Knew I Could Fly és el tema que us he escollit, perquè totes elles canten, se les escolta i se les escolta tocar el banjo, i és un tema que em sembla molt bonic d'escoltar aquestes hores quan no fa ni 20 minuts que hem començat. Our Native Daughters.

Bé, us acabo de comentar que membres d'aquest grup, el Native Daughters, doncs escoltaríem en el programa avui. Una d'elles és Rhiannon Giddens, que es fa acompanyar d'un supercor que es diuen Resistance Revival Chords. És un cor de més de 60 veus, tot dones i persones no binàries, on el seu leitmotiv és mitjançant la cançó presentar front, fer front. Són tots els membres, les membres del cor, són músiques que estan de gira, actors, actrius, bueno, actrius en aquest cas, artistes de Broadway, artistes solistes, cantants de gospel, activistes polítiques, educadores, cineastes i moltes més artistes i de totes les professions, orígens, creatius, causes, activistes i de més. Bé, com us deia, més de 60 dones i cantants no binàries, per insuflar alegria i cançons a la resistència en contra del feixisme. Aquest és un àlbum del 2020, però aquest tema és que hauria de sonar cada dia. Es titula All Your Fascist Bone to Lose. És un tema que van interpretar en el seu moment Wilco i el senyor, us ho diré, Billy Bragg, gran cantant revolucionari Billy Bragg. Vindria a dir una cosa així com: tots vostès feixistes estan destinats a perdre. Els hi vaig a dir a tots vostès feixistes una cosa que els hi pot sorprendre: la gent de tot el món s'està organitzant i vostès estan destinats a perdre. Així és com comença la lletra d'aquesta cançó, amb un ritme superalegre i enganxós. Està dintre d'un àlbum, com us deia, que es diu Disjoy, i és de la gent Resistance Revival Chorus. All You Fascist Bone to Lose.

Bé, i ara és el torn de la senyora Amitish Kaya, que també sonava a Songs of Our Native Daughters. Ella té una veu impactant i en aquest àlbum del que us he posat la cançó de Songs of Our Native Daughters, mira que em costa dir-ho, jo ho repeteixo un i un altre cop. Doncs bé, aquest àlbum del 2019 s'obria amb un tema que es deia Black Myself. El que passa que ella li ha donat una volta, l'ha remodelat i ha fet una de les cançons més destacades del seu àlbum. I bé, Black Myself és una cançó protesta, una cançó que li feia coses a la panxa i havia de sortir per la boca. És una poderosa expressió de com pot ser viure la vida com una dona negra del col·lectiu LGBTQ+, al sud dels Estats Units. I bé, què us puc dir? Que no sigui posar-vos música i que ho descobriu vosaltres mateixes. Aquesta senyora té una veu fantàstica i aquest Black Myself que trobeu en el seu àlbum del 2021, Weary plus Strange, doncs jo crec que ja veureu. Canvia molt. Si busqueu l'altra versió, és una versió, doncs això, amb els banjos, no és tan potent com l'ha refet ella 2 anys més tard.

I ara ens anem fins a Benin. No vull buscar ni remenar més, ni dir-vos el nom sencer d'aquesta senyora. O sí, Angelique Capseloco Into Housinu Kadjo Manta Sobin Kidjo, coneguda com Angelique Kidjo. Ella ha guanyat algun premi Grammy. La veritat és que canta molt, molt i molt bé. Porta dedicant-se ja fa molts anys a la música i fa una versió d'un tema de Jimi Hendrix que es diu Voodoo Child, dintre d'un àlbum que és de l'any 1998 i es diu Oremi. M'agrada molt el ritme. Sembla mentida que sigui un disc de, doncs això, doncs de fa ja uns quants anys. I realment és que sona superactual, de la manera que ella interpreta el Voodoo Child. Us la poso, em diu que us sembla. Sabeu que tenim un correu, fermina10.0869@gmail.com, on podeu donar la vostra opinió, demanar música i suggerir, com ni que sigui. Dit això, continuem. Voodoo Child, Angelique Kidjo. Amor.

I tornant als Estats Units, és moment de baixar una miqueta el ritme. Ens anem amb la senyora Kendra Morris. Ella és cantant i escriptora de lletres, arranjaments. Ella es diu, com us deia, Kendra Morris. El seu darrer àlbum es diu Next, i següent. És curiós, eh? I és un tema que es diu Something in Common, quelcom en comú. I sona molt bé. S'acompanya amb la guitarra. Una cançó molt, molt despullada, però plena de coses a dir.

i la que ens ha entrat per sorpresa, que de tant en quan ho faig, és Emily Loiseau, amb un tema que es diu Le Fond de l'eau. Emily Loiseau és una cantant franco-britànica, nascuda a França, però bé criada en tots dos llocs, tant al Regne Unit com a França. També perquè el seu pare, si no m'equivoco, és britànic, la seva mare francesa. L'àlbum es diu Mona, d'on he tret aquell Le Fond de l'eau, al fons de l'aigua. Tocava rebaixar una miqueta, primer amb Kendra Morris i ara Emily Loiseau. Ella fa, li dona un punt folk a la nouveau chanson française i crec que està molt bé amb aquest ritmet i demés. Ara és el torn de Rosemary Stanley. Rosemary Stanley, a part de ser la cantant, la veu cantant de Moriarty, té altres projectes, com és el Dom la Nena. Dom la Nena, doncs tenen un àlbum, no sé si en tenen més. Jo he escoltat aquest àlbum sencer, m'encanta, perquè fan versions del Passacaglia de la Vita, Duerme Negrito i demés. L'àlbum es diu Birds on Wire, és del 2014, trobem 15 cançons. La veritat és que estan totes acompanyades amb corda, bàsicament, i bé, doncs fa una versió del Arriba que mando el sol amb un castellà una miqueta, entre cometes, diguem, simpàtic, però és que paga la pena escoltar-la. Rosemary Stanley s'atreveix amb tot i, per què no, amb aquest Arriba que mando el sol. Tot i que justament aquest tema també s'acompanya de percussió. Ja veureu que bé que ho fa.

Continuem, continuem. Quan comença la nit ens queda... Jo crec que ens queda estona per escoltar 3-4 cançons, 4 temes com a molt. Llavors intentaré anar com faig sempre, a correcuit al final. Salome Benitent és una cantant i compositora estadounidenca. Ella té una manera molt peculiar de cantar que a mi m'agrada molt i que per això sona molt. I té un tema especialment fantàstic que es diu Idiot Box, que parla d'aquesta desconnexió quan estem amb les xarxes, quan estem amb el mòbil, aquella caixa idiota, caixa tonta, que abans li deien a la televisió, jo me'n recordo el meu pare dir-me, ja estàs enganxada a la caixa tonta, i ara ho diem del mòbil. Idiot Box, Salome Benitent.

I bé, m'he hagut de saltar una, però acabarem amb una veu portentosa, que és la d'India Arie. Ella es diu India Arie Simpson i és una cantant i compositora nord-americana. Bé, tota la seva veu és una meravella i té un tema en especial que es diu I Am Light, que parla d'autoconeixement, d'afirmació espiritual. És una lletra molt senzilla però profunda, on l'artista intenta transmetre un missatge de desaferrament de les etiquetes, de les càrregues que ens imposa la societat i també les experiències personals, perquè es poden imposar sobre qui som en realitat. La repetició de la frase "I'm light" és com un mantra que reforça aquesta essència. Dit això, gràcies per acompanyar-me una setmana més. Us deixo amb aquest fantàstic tema I am Light d'India Arie i m'encantaria que estiguéssiu aquí la setmana vinent. Un petó, bona nit.

les nits de divendres i Cat Party.